0: però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
1: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
0: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
1: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
0: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Oh, yeah. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni.
3: Miro la meva boca.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quina xororama.
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.
12: Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life.
11: Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
13: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
13: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 4.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Sanquirca, radiosanquirca.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva boca.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga.
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga.
14: Ves, quina gràcia.
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes: connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
8: Transmeti una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Sanquirse, radiosanquirse.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sanquirse. Tastet de Radio Sanquirse. En Tastet de Radio Sanquirse se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sanquirse.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirse.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sanquirse i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sanquirse i quan vulguis a radiosanquirse.cat.
5: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
6: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
5: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
7: Miro la meva bola.
5: Andreu Cistella, el Pauet.
8: Ah, Quichon, què fer?
5: Contes de microbis.
9: La desfilada dels microbis.
5: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
10: Li diré a la meva mare.
11: La Moixiganga.
5: Un programa presentat per Moisès Bru.
6: La Moixiganga.
11: Ves, quina gràcia.
12: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
13: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
14: Ràdio Sant Quirze.
13: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Biblioteca radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
8: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country.

A Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès. Presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Els somnis dels anells.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica radiosantquirze.cat i entra a casa.
4: Ràdio Sant Quirze.
3: Sempre al teu costat.

persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera. Quin sentit té que em xupi la cara? Posem un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara.
4: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
5: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
4: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
5: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
6: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
7: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
6: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
8: Miro la meva boca.
6: Andreu Cistella, el Pauet.
9: Ah, Kitchen, què fer?
6: Contes de microbis.
10: La desfilada dels microbis.
6: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
11: Li diré a la meva mare.
12: La Moixiganga!
6: Un programa presentat per Moisès Bru.
7: La Moixiganga.
12: Ves, quina gràcia.
13: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
6: Benvinguts al Circ Petit.
14: Obre la porta, man del dimoni.
8: Miro la meva boba.
14: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
15: El xalís fa màgia, no miracles,
16: Doncs quin xororamà!
6: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
17: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
18: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
19: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
7: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades.

0: si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Sempre al teu costat.

tu. Trec la pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passen. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons.

pols del que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
6: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant

Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bo.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, manca el dimoni!

0: tu la meva bola.
1: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
2: El genís fa màgia, no miracles,
3: Doncs quin xororamà.
4: Cada setmana a la Moxiganga, no t'ho perdis.
5: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.
6: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
5: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
6: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
5: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquires.cat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 10. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.

cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

segueixin sent. Persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
6: Bona tarda, amigues i amics de la música.
7: Bona tarda, sóc José Urille.
8: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la
10: música. Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
11: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
5: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat. No sé.

Aviam, un, dos, tres, i ja hi som tots.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses.

0: poeta a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Poblejant. Som a tot el país.
2: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba.

0: Clica radiosantquirze.cat. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
1: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
0: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
1: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven, o pasan, o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva boba.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.
11: That's right, I'm sad and blue, cause I can't do the boogaloo. I'm lost, can't do my thing, and that's why I

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio Sant Quirze.
9: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis, a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Radio Sant Quirze.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze...

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: Si tu ja no m'estimes.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a l'òpera. Per una mica de música, que sí, ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Crònica, radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades, una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit i a radiosantquirze.cat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moxiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moxiganga. Benvinguts al Circ Petit.
2: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
2: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
4: El genís fa màgia, no miracles,
5: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana, a la Moxiganga. No t'ho perdis.
6: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
0: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
1: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
0: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera i a...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Benvinguts i benvinguts.

0: Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat. Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
4: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Radio Sant Quirze.
6: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 5.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
3: Bona tarda, Sant Quirze. Un total de 91 alumnes de Sant Quirze del Vallès estan participant aquesta setmana en les proves d'accés a la universitat, les PAU, que enguany s'estan duent a terme entre el 9 i l'11 de juny. Tots els estudiants que es presenten a les proves són alumnes de l'Institut Sant Quirze. Les PAU constitueixen una de les cites acadèmiques més importants per als estudiants de batxillerat, ja que determinen l'accés als estudis universitaris. Pel que fa al desenvolupament dels exàmens, no hi ha canvis respecte de l'any passat, ni en l'estructura de les proves ni en els criteris de correcció. La selectivitat inclou un total de 35 matèries i es divideix en dues fases. La primera és la fase general obligatòria, que consta de 5 exàmens, i la segona és la fase d'admissió de caràcter voluntari, que permet als estudiants millorar la seva qualificació per accedir als estudis amb més demanda. Una de les dates clau del calendari serà el proper 23 de juny, quan es publicaran els resultats de les proves. Els estudiants podran consultar les seves qualificacions a través del portal d'accés a la universitat. Aquest dilluns ha començat el Festival de Llum i Colors, la proposta de final de curs de l'Escola Municipal de Música i Arts Can Barra, que transforma les aules i diferents espais del centre en escenaris oberts a la comunitat. El certamen s'allargarà durant tota la setmana amb concerts, actuacions col·lectives i activitats artístiques protagonitzades pel propi alumnat. La jornada inaugural va tenir lloc el dilluns a l'escenari blau al·lucinant amb una tarda dedicada als pianos. Alumnes de diferents nivells van interpretar les peces treballades durant el curs davant de familiars i companys, donant el tret de sortida a una setmana plena de música i creativitat. Una de les cites més destacades va ser ahir, amb la tocada col·lectiva de la cançó creada per l'alumnat No ha estat res, una activitat oberta que vol fomentar la participació i l'esperit comunitari. El programa continuarà els propers dies amb concerts de guitarres, bateries, acordions, violins, cant, vents i altres formacions instrumentals repartides en diversos espais temàtics d'aquest festival. Amb aquest nou format, l'escola aposta per convertir el final de curs en una gran celebració cultural oberta a les famílies i a la ciutadania en general, posant en valor el treball realitzat pels alumnes al llarg de l'any i reforçant els vincles entre música, arts i comunitat. Podeu veure algunes de les imatges al Flickr de l'Ajuntament. La sala Josep Brossa de la Patronal va acollir aquest passat dilluns l'acte de cloenda del Consell d'Infants, una trobada oberta a les famílies, representants de la comunitat educativa, entitats i altres persones vinculades al projecte. Durant aquest acte, els consellers i conselleres van tenir l'oportunitat d'explicar la feina desenvolupada al llarg del curs, compartir també les seves reflexions i presentar les propostes que han elaborat per contribuir a la millora del municipi. Els infants, entre d'altres, van exposar les seves iniciatives relacionades amb diversos objectius de desenvolupament sostenible. Entre les propostes presentades van destacar la necessitat d'impulsar més campanyes contra la pobresa i espais de trobada per les persones que ho necessiten, així com mesures per reduir el malbaratament alimentari, com ara aprofitar els excedents dels restaurants o reforçar l'oferta dels menjadors. En l'àmbit de la salut i el benestar van plantejar una millor distribució de les activitats esportives als equipaments municipals, també l'ampliació de les activitats de cap de setmana i la instal·lació de més lavabos públics. Pel que fa a l'educació, van reclamar més suport per al Canyà Jove i actuacions de millora als centres educatius. Les seves propostes també van abordar la igualtat de gènere amb demandes per incrementar la seguretat i combatre el masclisme, així com actuacions relacionades amb l'energia i la sostenibilitat, com ara reforçar la il·luminació dels parcs i ampliar els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Els infants també van proposar igualment noves infraestructures als espais públics, com armariets als equipaments municipals per deixar-hi les motxilles o la incorporació de tirolines als parcs. En matèria d'accessibilitat i cohesió social, van defensar carrers més accessibles i mesures que facilitin l'accés a l'habitatge de lloguer. Altres iniciatives es van centrar en la promoció de la mobilitat sostenible, més carrils bici i aparcaments a les escoles, l'increment de zones d'ombra a les places, la instal·lació de més fonts d'aigua potable, la millora de la climatització del poliesportiu i accions per combatre l'incivisme. Després d'aquestes exposicions, l'alcaldessa Elisabet Oliveras va respondre a aquestes propostes presentades, va agrair la implicació dels infants en aquest espai participatiu. L'estat d'aquestes i altres propostes es poden conèixer detalladament a l'espai web del Consell. La sessió també va incloure la projecció d'un vídeo resum del curs i, com a acte final, el lliurament de diplomes als i les membres del Consell d'Infants 2025-2026. La jornada va concloure amb un berenar compartit entre famílies i infants. El servei de la gent gran de Sant Quirze del Vallès posa en marxa un nou canal de WhatsApp per facilitar l'accés a la informació sobre activitats, recursos i novetats d'interès per les persones grans del municipi. A través d'aquest canal, les persones usuàries podran rebre de manera directa i senzilla tota la informació relacionada amb el servei sense necessitat de formar part de grups de missatgeria. Per seguir el canal, només cal accedir a l'enllaç publicat a santquirzevallès.cat i seleccionar l'opció Segueix el canal. Els canals de WhatsApp es troben a l'apartat Actualitzacions de l'aplicació situat a la part inferior de la pantalla principal. I en aquest espai també hi trobareu altres opcions com ara xats, comunitats i trucades. Aquest canal té una finalitat exclusivament informativa i les persones seguidores podran consultar totes les publicacions del servei de la gent gran, però no podran respondre ni interactuar amb els continguts. I avui dimecres a les 10 de la nit al pati de la Biblioteca Mercè Llatz acollirà la segona sessió del cicle Pati de Contes. I en aquesta ocasió les persones assistents gaudiran de l'espectacle de la companyia Comando Impro Operació Llibre, un espectacle d'improvisació teatral interactiu que converteix els llibres en el motor de la creativitat i el joc escènic. L'assistència és lliure i gratuïta, però amb reserva prèvia de localitats, entrades.santquirzevallès.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. El temps.
3: I pel que fa a la previsió del temps, avui acabarem la tarda amb un cel entre assolellat i ennuvolat i unes temperatures entre els 20 i els 22 graus. Per a demà dijous s'espera un ambient més aviat ennuvolat i unes temperatures molt similars a les d'avui, màximes de 23 i mínimes de 16 graus. Això és tot, que acabeu de tenir una bona jornada. Per a més informació consulteu santquirzevallès.cat i radiosantquirze.cat.
1: Ràdio Sant Quirze Notícies. L'actualitat més propera a la teva emissora.
2: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat. Una vegada hi havia un programa de ràdio.
1: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
0: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
2: Miro la meva bola.
0: Andreu Cistella, el Pauet.
3: Ah, Kitchen, què fer?
0: Contes de microbis.
4: La desfilada dels microbis.
0: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
5: Li diré a la meva mare.
6: La Moixiganga.
0: Un programa presentat per Moisès Bru.
1: La Moixiganga.
6: Ves, quina gràcia.
7: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Mica.

0: setmana a la Moxiganga. No t'ho perdis.
1: Sempre al teu costat.

0: electrònica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
4: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
5: i a l'òpera. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 6. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si de debò voleu que se'n parli, segurament la primera cosa que voldreu saber serà on vaig néixer i com va ser la meva fastigosa infantesa i què feien els meus pares abans de tenir-me i tota aquesta porqueria estil David Copperfield, però no en tinc gens de ganes. Primer de tot, aquestes coses m'avorreixen. I segon, els meus pares tindrien un parell d'hemorràgies cadascun si expliqués res gaire personal sobre ells. Són molt sensibles amb coses així, sobretot el meu pare. Són bona gent, no dic pas que no, però també són més sentits que una veixina. A més, no us explicaré pas tota la meva remaleïda autobiografia. Només us explicaré la mà de bestieses que em van passar als voltants del Nadal passat, just abans d'acabar ben desinflat i de venir cap aquí a prendre-m'ho en calma. Vull dir que això és tot el que vaig explicar en DB, i això que ell és el meu germà. Recordo que aquella tarda, cap a les 3, jo era ben amunt, a dalt de tot del turó de Thompson. Anava a dir adéu al vell Spencer, el meu professor d'història. Tenia la grip i em vaig pensar que segurament no el tornaria a veure abans de començar les vacances de Nadal. Em va escriure una nota dient que em volia veure abans de marxar cap a casa. Ell ja sabia que jo no tornaria a pensar. M'he oblidat d'explicar-vos això. M'havien fotut fora. Després de les vacances de Nadal ja no hi havia de tornar perquè m'havien tombat 4 assignatures i no m'esforçava gens. Sovint m'advertien que comencés a esforçar-me, sobretot al voltant de les avaluacions, quan els meus pares venien a parlar amb en Zarmer. Però jo no ho vaig fer. O sigui que em van fotre al carrer. Foten la gent al carrer ben sovint, a Pensi. Té un nivell acadèmic molt bo, Pensi. De debò que sí.
0: Punt i coma, amb Mercè Martí Aromes.
1: Punt i coma, novament, una setmana més, un dimecres més, a la tarda, a partir de les 6, aquest punt i coma que relaciona vida i literatura, i que avui s'ha encetat amb aquest fragment del Vigilant en el Camp de Sègol, que a mi sempre em surt el Vigilante en el Campo de Centeno, per allò que jo originalment l'havia llegit en llengua castellana. Un llibre que es va escriure l'any 1951 i que el va escriure un autor, Salinger, que havia nascut en el 1901 i que després d'escriure aquest llibre va desaparèixer literalment durant la resta de la seva vida, fins a la seva mort, en què algú va recuperar altres textos d'ell. Tot aquest rotllo que acabo d'explicar ve a donar voltes a un llibre per mi molt important des de la meva pròpia adolescència, perquè el protagonista del Vigilant no és sinó un adolescent. I què té a veure tot això amb el programa d'avui? Doncs que avui tenim per convidat l'Eric. Hola, Eric, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Amb el que intentarem esbrinar què és això de... si ets adolescent, si ets jove... Com ho veus tu? Com...
2: Home, adolescent jo no diria ja, perquè el tenir ja la majoria d'edat ja és com que dones un pas en temes responsabilitats i tal... Mm-hmm. Però jo crec que, bueno, jove es podria dir.
1: Jove es podria dir?
2: Sí.
1: Val, doncs tenim aquí un jove adult. Mm. Què tal això de la paraula adult?
2: La veritat és que fa bastanta por.
1: Fa por això de ser
2: adult? Sí, perquè adult sona a responsabilitats, a ja donar un pas cap endavant, ja no ets tan nen, ja comences a ser, bueno, això, més responsable.
1: I ara no ets responsable?
2: Sí, però no tant de coses que no depenen, o sigui, que abans no depenien de mi. Ara ja comencen a dependre.
1: Entenc. Què tal els estudis? El Hollinger, ja l'hem vist, el protagonista del Guardiano, li anaven gaire bé, tenia 4 suspeses. Com anem?
2: Pues més o menys pel mateix camí. Anem més o menys igual, la veritat. No molt bé.
1: No molt bé.
2: No.
1: Què representa el món de l'estudi per a tu? Què és això d'anar al col·le?
2: Pues la veritat és que per mi és una càrrega que em vull treure de sobre ja, perquè estic cansat, agobiat, amoïnat. Estic que, bueno, això sempre passa, no? Diuen a segon de batxillerat, però és algo que vull que s'acabi ja, tenir com llibertat.
1: Llibertat. No et sents lliure ara?
2: No, ara mateix no, ara mateix és com si estigués tancat dins de 4 parets fosques i que no puc sortir.
1: Quina intensitat. Estar entre 4 parets fosques...
2: És que no... És molt,
1: I
2: és
1: el
2: molt
1: teu
2: dur.
1: Futur immediat, què imagines? Selectivitat, pues, potser?
2: Sí, ahir vaig fer la prematrícula ja. És el que m'espanta.
1: També t'espanta, això?
2: Sí, la sèrie espanta molt, però perquè t'ho pinten com algú molt complicat.
1: Uh-huh.
2: Jo crec que després no serà tant, però és veritat que durant tot el curs t'ho pinten com algú molt, molt difícil.
1: Uh-huh. I un cop hagis fet la selectivitat i aprovat amb una nota excel·lent...
2: Això esperem.
1: Això esperem. I quin seria el següent pas? El teu cap quin seria? Quin és aquest pla de temps?
2: A mi m'agradaria anar a la universitat. Vaig anar fa poc a fer una visita a la UAB... I la veritat és que em va encantar i m'agradaria fer periodisme.
1: Què vas anar a veure a la UAB, a l'Autònoma? Què vas anar a visitar?
2: Vaig fer la xerrada aquesta que fan les portes obertes i ens van explicar més o menys assignatures, matèries. Sí. I quan va acabar la xerrada ens van dir que podíem pujar al pis de dalt, que ja hi havia com platós, i la veritat és que el tema de poder fer el meu propi programa de ràdio o de televisió és algo que em va motivar molt a dir, pues sí, això és el que vull, això és el que vull, saps?
1: O sigui, la teva motivació ja és tenir el teu propi programa.
2: Sí, a mi m'agradaria muntar un programa de parlar d'esports i coses així.
1: Esports seria la teva especialitat, el teu tema?
2: Sí.
1: Sí? I a tot això ets un rebel o no?
2: Bueno, la veritat és que no sé dir-t'ho. La veritat que vaig molt a la meva bola.
1: Sí.
2: Faig molt, normalment, el que jo crec que he de fer, no el que em diuen que he de fer.
1: Uh-huh.
2: Però no sé si dir-te si rebel és la paraula.
1: Uh-huh. Ho dic perquè així tenim una excusa, tot ve una cosa darrere l'altra. Perquè hi ha una cançó, que si no m'equivoco és dels anys 70, del segle passat, que en el seu moment va fer història, i que té a veure amb aquesta edat com ara la teva. En aquell moment la majoria d'edat arribava als 21. Hem de tenir que fer viatges històrics. En aquell moment arribava als 21. Hi havia una noia anglesa, si mal no m'equivoco, que es deia Janet. A mi m'agafava senyor petita. Per mi ella era com un referent de lo que era ser una noia ja gran. I que va cantar una cançó que es diu Jo soy rebelde, i que sona així. Aviam què ens explicava Janet en aquell moment.

0: Sí, realment ha sigut una melodia que ens ha omplert de ritme a l'estudi, eh?
1: Sí, sí.
0: Les coses com són, diguéssim, molt... Com diu el Miguel Ángel, tardes de alegria, eh? Mucho violín, hi havia mucho violín i mucha, molta pena, molta tristor, el món no la comprèn. Però hi ha una cosa, a part de no poder-me resistir a portar aquesta cançó, que crec que sí que va marcar una manera en què l'adolescència parlava d'ella mateixa, en un moment, a més d'un país que estava canviant, és aquella època ja finals del franquisme, en fi, coses llunyanes, o no tant, a part de voler portar-ho per això, hi ha qüestions en aquesta cançó, coses que es diuen en aquesta cançó, que l'Eric sí que et sonava al final, no?
1: Sí.
0: Algo et sonava, no? No seria precisament la teva cançó predilecta, probablement, però sí que alguna cosa et sonava. I Janet ens deia en aquells anys que el món no la comprenia. Aquest sentiment tu el tens? El món et comprèn?
1: És depèn cap on ho miris. Sí que hi ha temes en què sí que es comprèn, no? Mm-hmm. Però, per exemple, en el tema estudis, que és el que hem parlat abans, els profes és com que no entenen que tu tens una altra vida a part dels estudis. O sigui, tu tens problemes, tens una vida, tens coses que potser fan que, depèn de l'època d'exàmens, puguis fallar una mica o no, però no et comprenen. O a casa, quan tens un mal dia, tampoc et comprenen. O a l'esport, el mateix.
0: De fet, tinc una trista notícia, i és que això seguirà així tota la vida.
1: Ja,
0: el món seguirà sense comprendre molt sovint que un, és veritat, la nostra vida té com diferents compartiments, no? I no estem del tot aïllats, uns i altres es comuniquen, i a vegades si un compartiment està tocat, els altres també. I això en general no genera gaire comprensió, tot i que ara estem en l'època aquella que es parla molt de la salut mental, estem en un temps... tu estàs en el nucli ara mateix de, sí, de, no dic tu com a persona, em refereixo que, que ja ets una generació que estàs creixent sentint parlar molt de la salut mental,
1: Sí, ara es parla molt, és veritat, ara... Bueno, és un tema important.
0: És un tema important i tothom té un et o un ut en aquesta matèria. Més coses. Com t'imaginaves a tu mateix de petit?
1: Jo?
0: Si és que t'imaginaves d'alguna manera. Com veies això dels 18?
1: Jo als 18, la veritat és que m'imaginava complir 18 quan era petit, tipus 7 anys ja. M'imaginava tenir 18 ja, poder conduir.
0: Per exemple?
1: Poder, jo què sé, tenir nòvia.
0: Per exemple?
1: Però és veritat que no, que són tot imaginacions. És més complicat del que sembla.
0: És algo més complicat. Conduir és algo més complicat.
1: Conduir, sí, i la noia també.
0: Quin és el millor record que tens de la teva infantesa? Si és que tens algun record.
1: Bons records de la infantesa. El primer cop al Camp Nou.
0: Ah, ets del Barça.
1: Molt del Barça. Llavors, molt culer.
0: Ets molt culer. Bueno, què hi farem? Què hi farem?
1: Doncs... O al waterpolo. Jugava a waterpolo, jo.
0: Tu jugaves al waterpolo?
1: A lo millor els meus primers partits, jugant... O el meu primer gol... o el primer torneig.
0: Sí? Que ara tens records d'això?
1: Sí, bueno, pocs, perquè al final el meu primer torneig crec que va ser amb 9 anys, el meu primer gol, pues, els dos primers partits que vaig jugar crec que els dos vaig marcar. Llavors és com, vaig començar a jugar amb 5 anys, llavors no me'n recordo molt.
0: A 5 anys jugaves a waterpolo?
1: Els dos vaig començar a nedar i els 5 vaig començar a jugar a waterpolo.
0: Quines coses, jo encara no he començat a fer nedar, sí, waterpolo crec que ja no hi arribaré. I ara què tal l'esport? Ara... Com a part de la teva vida, a part de ser espectador del Barça, però això no és esport en realitat, és espectador de l'esport
1: ara, això no és esport, però ara és veritat que el waterpolo ja no forma part de la meva vida, sí que segueixo animant el Terrassa, perquè jo soc del Terrassa, sí que segueixo animant el Terrassa i a la selecció, i vaig als partits, però és veritat que el waterpolo ja no el jugo. I ara, bueno, gimnàs, ara aixecar peses.
0: Aixecar peses?
1: Sí.
0: Què tan important és per la teva generació, creus? No es tracta que cadascú parla per ell mateix, eh? Però què tan important és en aquesta època el físic, cosa de la que parlem moltes vegades?
1: És veritat que ara és un tema molt complicat, perquè ara hi ha com els cossos perfectes, que li dic jo, que és que si tu no estàs així... és com que et discriminen. O sigui, jo no tinc un físic que jo consideri que és un físic perfecte, però És veritat que he viscut tota la meva vida amb la paraula gordo, sí, escoltant-la tota la vida. I
0: val a dir que no, l'aspecte de l'Eric no és de gordo, eh? No té sobrepès, res. Doncs, no ens ho suggereixes ni al Miguel Ángel ni a mi.
1: Doncs és veritat que l'he escoltat tota la vida. És una paraula que fa molt mal. I això que hem parlat de la salut mental afecta molt, perquè al final t'obsessiones. En el meu cas no, però hi ha gent que deixa de menjar, deixa de fer coses que li agraden, al final. I és un... Bueno, és veritat que ara és un tema molt complicat, el físic. Si no estàs com la societat diu, et deixen de banda.
0: També és veritat que aquest no seria un problema nou.
1: No
0: és un problema d'aquesta generació en particular. El pes del físic jo crec que l'hem suportat i el suportem més enllà de la generació de la que siguem i més enllà de l'edat que tinguem. Però sí que ha aparegut una eina molt poderosa, un instrument molt poderós en els últims anys, que són les xarxes socials. Clar, jo vaig néixer sense elles, vaig créixer sense elles, jo he sigut adulta sense xarxes socials i després han arribat elles i jo m'he incorporat a elles. Però en el teu cas anaves gairebé de la mà, no?
1: Sí, jo vaig néixer i el...
0: Tu ja ets un nen digital, no?
1: Jo quan vaig néixer ja estava a YouTube,
0: per exemple,
1: el Twitter, el Facebook, sí. L'Instagram va sortir temps després va sortir el Musical.ly, que després va canviar a TikTok.
0: Musical.ly és el pre-TikTok?
1: Sí, Musical.ly era, crec que és el que abans era TikTok, al final es fa el mateix, Vice. Bueno, abans era així, ara es fan moltes coses a TikTok.
0: Sí, ara es fan moltes coses.
1: Però abans era una aplicació de Vice, tu pujaves el teu ball amb una cançó i ja passaves l'estona.
0: I al principi de veure TikTok jo recordo que havia molta gent ballant tota l'estona.
1: Sí, era tota l'estona
0: ball. Ara sí que hi ha més coses.
1: Ara veus, hi ha polèmiques d'esports, de política, tot. I
0: tot està allà dins.
1: Ho veus, ho busques i ho trobes.
0: I hi ha alguna pressió des de les xarxes, aquesta pressió estètica, diríem?
1: És veritat que ara molts influencers tenen el que, bueno, el que he dit, el físic perfecte, que se'ls diu, no? No és perfecte, perquè al final ningú és perfecte, crec jo. Però
0: no són gordos.
1: No. I surten sense samarreta i no sé què, i clar, fan... Tu veus i dius, ostres...
0: Què dius?
1: Ojalà jo.
0: Sí?
1: Sí.
0: Dius ojalà jo?
1: Ojalà jo tenia aquest físic.
0: Home,
1: fa bastant mal. Jo crec que és algo que fa bastant mal.
0: Que fa bastant mal. Després està algú com l'Ibai Llanos, que ara de cop i volta s'ha primat moltíssim. Aquest home venia de ser extraordinàriament gros a ser ara gairebé extraordinàriament prim.
1: Sí.
0: I ell argumenta qüestions com la salut física, cosa que, bueno, si ho sabem, de fet el sobrepès no seria qüestió pas de defensar-lo tampoc, però el seu cas és un tipus, tu el segueixes a l'Ibai Llanos?
1: Sí, l'he seguit molt temps.
0: Per la Kings League i tota la història?
1: Per la Kings League.
0: Amb el Piqué i
1: amb
0: tot
1: el Piqué,
0: això?
1: Sí.
0: I quin efecte et produeix aquesta transició? Parlem d'ell per visibilitat, evidentment.
1: No, al final és un noi que passava una barbaritat per lo que ell diu. Jo crec que va començar amb 160 quilos a primar-se. Que és un sobrepès molt gran. I és com una persona que la veus i dius, ostres, si ella ha pogut, amb tant pes, és veritat que té molts diners, té els seus preparadors físics,
0: que facilita una mica les coses,
1: té el dietista, clar, no és, nosaltres, per exemple, una persona normal no tindria aquesta facilitat, té el gimnàs a casa, que no ha de desplaçar-se, ja dius, ostres, la mandra de desplaçar-me, no? Que això ja no ho té, però al final és com un aspecte de superació, no? És com si ella ha pogut.
0: Sí, el perceps així?
1: Jo que peso molt menys.
0: Sí, és que tot.
1: Perquè no podria aconseguir un físic.
0: De fet, estàs parlant de tu com si tu estiguessis gros i tu gras.
1: És que jo em veig... Jo em veig malament, sí.
0: Vale.
1: Jo em veig bastant... Vale. Tothom m'ho diu que no, però jo és veritat que m'ho veig bastant malament.
0: Miguel Ángel està dient que no. És que no. Sí, és curiós. Però clar, si vens que t'ho han repetit tantes vegades... No?
1: Clar, hi ha un moment que t'ho creus.
0: I amb els estudis?
1: Amb els estudis, doncs el mateix. Et diuen molts cops que no pots, hi ha un moment que dius...
0: Ah, serà que no puc.
1: Doncs serà que no puc. Quan et repeteixen, no serveixes per batxi, ja veurem si et treus l'ESO. Ja el batxi, jo de tu el deixava.
0: Per exemple?
1: Bueno, doncs el fem amb 3 anys, a veure si te'l treus. Doncs són coses que van desmotivant molt. Mm-hmm. Fan mal. Jo crec que són coses que mentalment sí. afecten molt.
0: I a mi de tot això, on està l'Eric? Com es troba ell?
1: Pues ara mateix...
0: Creus que podràs? Que podràs què?
1: Jo crec que ara mateix és un moment que estic com molt... mentalment molt cascat. Molt de dir... ostres, no puc més. Però molt motivat amb dir... m'ho trec. Ara ja 2 mesos més i puc amb tot.
0: I pots amb tot.
1: Ara ja... acabar...
0: Amb els accents també.
1: Ostres, els accents són molt complicats. Vaig fer un examen divendres... i m'ha restat 2 punts per faltes i suspèn l'examen.
0: Què dius?
1: Un 5,75 tenia i ara tinc un 3,75. 2 punts menys per faltes.
0: Aquest tema l'haurem de treballar. L'Eric i jo val a dir que ens vam conèixer parlant d'accents. No teníem sí. altre... va ser...
1: sí, el primer que vam parlar.
0: Jo et recordo de molt petit, després hi ha un salt de molts anys, i quan ens retrobem ens posem a parlar d'accents. Sí. Tot

0: occidental. A veure què ens explica i aviam on estem nosaltres col·locats.
1: Bona tarda, Mercè.
0: Bona tarda, Anna.
1: Avui proposo un viatge per entendre què ha estat i què és l'adolescència al llarg de la història. Perquè tot i que avui la veiem com una etapa molt definida, no sempre ha existit tal com la coneixem. A les societats antigues, la infància era curta i el pas a la vida adulta es feia molt aviat. A l'antiga Roma, a l'edat mitjana, o en moltes cultures tradicionals, no hi havia una etapa intermèdia clara. Quan el cos començava a canviar, arribaven els ritus de pas i el jove assumia responsabilitats d'adult, treballar, casar-se o formar part de la comunitat. Podríem dir que l'adolescència, com a etapa pròpia, pràcticament no existia. És a partir del segle XIX, amb la industrialització i l'escolarització obligatòria, que aquesta fase comença a aparèixer. Els joves ja no entren de seguida al món laboral, passen més temps formant-se i es crea un espai vital entre la infància i l'edat adulta. Al segle XX, la psicologia i la pedagogia defineixen l'adolescència com un període clau de construcció de la identitat, de canvis físics, emocionals i socials. També és el moment en què neix la cultura juvenil. La música pròpia, la manera de vestir, el llenguatge, els ídols... Els adolescents deixen de ser només adults en preparació per convertir-se en un col·lectiu amb veu pròpia. Avui entenem l'adolescència com una etapa de descoberta, de recerca de qui som i d'on volem anar, però també com un temps vulnerable que necessita acompanyament i referents. En definitiva, Mercè, l'adolescència no és només una qüestió biològica. És una construcció social que ha anat creixent amb la història i que ens explica molt sobre com entenem l'educació, la família i la societat. Gràcies per escoltar-nos i ens retrobem al proper programa.
0: Fins al proper programa, Anna. Moltíssimes gràcies. Hi ha dues coses que ha dit moltes, però una d'elles que a mi m'ha cridat l'atenció, em crida l'atenció i amb la que coincideixo, és que l'adolescència no és només l'adolescència, bueno, l'infantesa, l'adolescència, el teu moment de jove, el meu moment de persona madura, adulta, per allà estaria la cosa, no és només una qüestió biològica, sinó que és una qüestió també de cultura, de com se'ns educa, de la importància que es dona o el respecte que es té per cada edat. Jo encara no, però posem-t'hi que amb 10 anys més, calculo, començarà a no fer-me cas ningú, perquè hi ha un fenomen que passa amb l'edat, que és que et tornes invisible. I això ho estic veient amb la meva mare. Ella, a veure si un dia torna al programa també i podem parlar amb ella d'aquest tema. Ella ho diu, que ella va pel món i que ja no li parlen. Ella té 87 anys ara, com si no hi fos. Si anem juntes em parlen a mi, no li parlen a ella, per exemple. Jo encara no he arribat a aquest punt, encara em parlen. Però esclar, ara a mi em comencen a preguntar coses com: i quan et jubiles? I que no passa res, algun dia suposo que em jubilaré, algun dia, perquè a més el que si li està tocant a la meva generació és viure com s'està allargant l'edat de jubilació, dels 65 ja hem passat a 67, etcètera, etcètera. Jo estic enmig d'aquests canvis, cosa molt interessant per altra, home, una mica punyeter el tema, però interessant perquè, bueno, estàs enmig d'una revolució. I en el teu cas també ho estàs, la biològica, que fa de tu que t'activa perquè ja facis gran, i a més aquest concepte de social i cultural de l'època que estem vivint. Jo tinc la sensació, i no sé, Eric, si què en pensaràs tu, que hi ha una tendència a seguir infantilitzant a la gent. Per una banda se us demana que sigueu grans, però per altra també que sigueu nens. És com una mena de... Se'm fa difícil destriar una cosa de l'altra. És una impressió meva, eh? No sé què et deu semblar a tu.
2: No sé, la veritat és que ja amb una edat ja et comencen a demanar que siguis més gran que no nen. Perquè ja és com... Abans quan eres petit, per exemple, és un exemple molt tonto, no? Però quan eres petit, pues, la mare et feia tot, no? Però ara no, ara ja és Eric, fes tal, Eric, fes no sé què, Eric, fes no sé quantos. I clar, ja és com que ja et vas fent gran, ja tens les teves responsabilitats, ja no ets tan nen, i la societat ja no et veu com tan nen. Ja no et tracten com si fossis un nen petit, que et saluden... Sí, és maco, no sé què. No, ara ja és: hola, Eric, què tal? Com estàs? Ja et pregunten també com estàs, saps?
0: Sí, comença a interessar-se pel que tu dius.
2: No? Ja no és tan... Bé, el nen, pues, que jugui, i nosaltres parlem. No, ara ja et xerres amb el nen.
0: Val, entenc. Val. Quedes incorporat a la taula.
2: Sí, ara ja... És com que ja et sents més incorporat, el que tu dius, sí.
0: I això t'agrada?
2: Es fa raro.
0: Es fa bastant
2: raro, perquè hi ha converses que potser estan parlant de coses i és com, bueno, i ara què parlo, saps? És com coses de molt adults.
0: Que bo. Quina música t'agrada?
2: Pues

0: Ara estic en un punt de la meva vida que m'agrada molt Extremadura,
1: que tenim trencador en les últimes setmanes.
0: Sí.
1: Aquí en Miguel Ángel ja està de posar-lo una vegada i una altra, que Extremadura no, diguéssim que per generació no et tocaria,
0: però
1: tu l'has escoltat,
0: sí, és...
1: l'heretes del teu pare,
0: sí,
1: l'heretes d'ell. Què més t'agrada?
0: Pues gràcies a mi mare m'agrada molt Melendi.
1: Sí.
0: Però molt, és com que em connecta amb la meva infantesa.
1: Sí.
0: Sobretot la Tu jardín con enanitos, me la sé de memòria.
1: Tu jardín con enanitos? La tenim, Tu jardín con enanitos? No tenim Tu jardín con enanitos. El pobre.
0: I també ara...
1: Perdó. És que està torturat amb les eleccions musicals.
0: I també ara m'agrada molt Estopa,
1: Estopa
0: i Fito Fittipaldi.
1: Tot això és de gent més gran, en principi.
0: Sí, és com...
1: Sí, tenint en compte que hi ha coses que són transversals.
0: És a dir, que els meus amics ara em miren malament per defendre la música que escolto, em miren
1: tu,
0: raro.
1: Clar, és que vas provocant, clar, surts amb uns temes de gent molt més gran. Clar, si jo dic que a mi m'agrada Pocoyo, també és un problema, i a mi m'agrada Pocoyo. És coses que passen, eh? M'agrada esmorzar, jo veig el Pocoyo, m'agrada molt. Ui.
0: És un temazo.
1: Aquí defensen que és un temazo. Tenim ara un moment, una creuada de mirades... A Miguel Ángel.
2: Que te quiten la ropa.
0: És així d'amor.
2: Que conviertan en besos todos
0: los intentos
2: de morder.
0: No me veo.
1: No et veus cantant?
0: No.
1: He hagut aquí una invitació. Jo no controlo aquesta cançó.
0: No? No me la sé de memòria. Sí. Vaig anar al concert farà un any i mig, ja. Bueno, un any i uns pocs mesos. I em vaig quedar fònic
1: cantant-la?
0: Sí, bueno, tot el concert perquè me la sabia totes de memòria, però aquesta és molt bonica. Em sembla bonica.
1: Bonica perquè ets un romàntic. Està de moda ser romàntic, què vol dir això? A mi sona com a caramelosa.
0: No et diria romàntic. No et diria,
1: sí, aquestes paraules.
0: Jo no et diria romàntic, et diria, no sé, si estimo una persona, pues... Pues a lo mejor una canción le puedo dedicar. Pues soy una persona detallista.
1: Es la... la cuña aquí era si estimas una persona y estaba yo aquí toda discreta.
0: No.
1: Ahora mateix
0: no.
1: Está lliure. En aquest moment está lliure.
0: Lliure.
1: En aquest moment la Lérica està lliure.
0: Ara lliure.
1: Però tens un cert enamorament vital, diria jo.
0: Sí.
1: Si t'agraden aquests detalls. Doncs hem tingut a Melendi així acompanyant-nos fluixet. Però i el reggaeton, per exemple? A tu tocaria reggaeton, a tu tocaria tecno. Què li tocaria? Què tocaria?
0: Trap. Reggaeton.
1: I tot això què tal?
0: M'agrada també, eh? Sí.
1: Ja.
0: Farà 10 anys que va sortir així el reggaeton i la veritat és que és una música que m'ha acompanyat tota l'adolescència. És una música que m'ha agradat molt, i anar a un concert d'algun tipus Quevedo, Bad Bunny, coses així m'agradaria.
1: Per Dios, jo con Quevedo tinc seriosos problemes. I con, sí, con Bad Bunny també. Sí, sí. Aquí hem obert un diàleg a tres bandes. És probable que els oients notin algun silenci, que no és real, sinó que en l'estudi estem amb el Miguel Ángel a l'altre costat i anem dialogant els tres, que és una cosa molt xula, per cert.
0: Sí.
1: A que sí?
0: Està guai.
1: Perquè, a més, som tres opinions diferents en algunes coses. En algunes coses, en altres no tant. Perquè, a més, representem també tres generacions diferents. I, bueno... Aquests punts de trobada que hi ha entre generacions i a vegades també de no trobar-nos. Com t'imagines de més gran? T'imagines de gran, això per començar?
0: Jo no
1: recordo, de mi mateixa sí que m'imaginava. Però clar, 60, que és l'edat que tinc, jo no la imaginava. Era com una cosa molt lluny, molt lluny. i pel mig, no sé, ben bé què m'imaginava. Tu t'imagines? Et veus a tu mateix?
0: Ara mateix no em veig, però no em veig ni amb 20. Sí, ara mateix, i em falten 2 anys.
1: Et falta no res, per ser.
0: Però no, no em veig, ara mateix no em veig. Sí que m'he imaginat tota la meva vida, més o menys, pues, el tenir una casa pròpia, no? El, com seria jo de gran, barba...
1: Que... Amb barba?
0: Jo sí, jo em veig amb barba. Tota la meva família són de barbuts, sí, per part de pare són tots de barbuts, i jo no.
1: Que bo, t'imagines amb barba. Quines coses. Tu, Miguel Ángel, també t'imaginaves amb barba? Estem revelant aquí alguns aspectes que a mi no se m'havien acudit mai, no vaig pensar mai en la meva barba. Per tant, ara és una cosa interessant. Sí, vés a saber el que seria, eh? I tenim aquí una raó, des dels 22, la barba del Miguel Ángel, i l'Eric pensa en ell mateix, o es veu ell mateix amb barba.
0: Sempre m'he vist amb barba, perquè l'avi té barba, el tiet té barba, el pare té barba, i jo, pues, per ara, pues, la mini perellita.
1: La mini perellita. I amb casa pròpia?
0: Sí.
1: De lloguer, no?
0: No sé, perquè ara amb la situació com està tot...
1: Ens repeteixen molt, que no podem comprar una casa. Ens ho diuen per tot arreu,
0: És que està...
1: Tampoc la podem llogar, de fet, no podem fer res.
0: No, no.
1: Estem en, en una època que tot és no per tot arreu,
0: Ara guanya, jo què sé, un sou de 1.600 i has de pagar 1.000 de lloguer.
1: Sí, amb 600 viure.
0: Si vols tenir la teva pròpia família, amb la teva dona, fills, pues, està molt complicat.
1: Sí? Mm. I et veus amb fills?
0: Jo sí.
1: Aquest programa es podrà conservar com una càpsula en el temps,
0: sí.
1: No? D'aquí uns anys, escoltar-la, aviam què tal.
0: 15 anys ho veuré i diré, pues mira, he aconseguit tal, que això no, això sí.
1: O,
0: no,
1: o això ha deixat d'importar-me o d'interessar-me, sí. També pot ser, I jo igual ja seré invisible, que és el que temo que pugui passar en uns anys. Ara mateix, què és el que més t'agrada fer?
0: Ara mateix?
1: Si és que hi ha alguna cosa que t'agradi molt fer.
0: Podria dir anar al gimnàs.
1: Sí?
0: Sí, perquè és com em llibero, és com de tot l'estrès que hagi passat durant el dia, arribo al gimnàs, faig les pedes que hagi de fer i em llibero. És com el meu moment de desconnectar de tot.
1: Val, de tota aquesta pressió que tens, per aquests raons, d'estudis, de tot plegat, que menys t'agrada dels teus 18 anys, de moment, recent estrenats.
0: De moment, el pitjor, els estudis.
1: Els estudis, Tens ganes d'alliberar-te d'ells?
0: Sí, moltes ganes.
1: I passar
0: per a la universitat, que al final suposo que seguirà sent difícil, no? Perquè fàcil no hi ha res. Però esperem que sigui menys que batxillerat.
1: Ja serà una tria teva, en tot cas.
0: Sí, ja aniré més per lliure. Ja, suposo que per el que m'estan dient els meus amics, que estan a la uni ja, i els profes ja no estan tan a sobre. Ja no és això que sents la pressió de dir tinc molta gent a sobre, esperant a que jo faci alguna cosa. Sí. Com no ho aconsegueixi, ostres, l'he liat. Llavors ja tens com més llibertat, menys... Ja no hi ha tanta gent a sobre.
1: Què penses de la plaça del Diamant?
0: Ui, doncs me la tenia que llegir per l'institut i no me la vaig llegir. Però crec que és un llibre que no sé si em podria arribar a interessar. Però són coses que per allò em vaig escoltar un podcast per poder fer l'examen.
1: Sí, això m'ha semblat fascinant. Veníem amb cotxe i estàvem parlant de la... A mi sí que m'agrada molt la plaça de Mar, m'agrada molt Mercè Rodoreda, i que ara forma part de les lectures que es donen com obligatòries, que això ja per començar una mica malament, el de les lectures obligatòries, sí. Però bueno, això és un antic debat. I em deies que per preparar l'examen no te la vas llegir.
0: No.
1: Això que no ho escolti ningú en el teu col·le.
0: Col·le i no ho escoltis.
1: Exactament, exacte, que no ho escolti. Però tu vas preparar amb un podcast.
0: Sí, em vaig escoltar el podcast una hora abans de fer l'examen,
1: sí.
0: I se'm va quedar quasi tot. Crec que vaig treure un 10.
1: I la història és tremenda en el sentit de... Aviam, no vull caure en moralismes tontos ni coses semblants, A mi em sap greu en la mesura que no hagi llegit el llibre, que podria ser que t'interessés o no, Que m'agradi a mi no vol dir que coincidim amb gustos, Però no deixa de ser fascinant aquest món que ens facilita algunes coses, però pel camí es perden potser d'altres, no?
0: Sí.
1: Tens costum de llegir a banda de la plaça del Diamant?
0: No gaire. No, notícies.
1: Les notícies, això sí que
0: ho deixo bastant, notícies esportives.
1: Sí.
0: Bueno, només llegeixo notícies esportives.
1: Vaja, concretament.
0: Sí, és que ara mateix les altres coses és veritat que em donen bastant igual.
1: Sí?
0: esports i poc més.
1: Poc més? Mm. Aquest seria el món que t'interessa veritablement, sí?
0: Esports i WhatsApp, no sé, llegeixo res més.
1: I ja està. I fas de comentarista, de fet, en,
0: sí,
1: entre companys, no?
0: Amb el meu millor amic, sí. Quan acaba algun partit, potser estic enfadat amb el Barça perquè ha perdut, o estic content, llavors faig com
1: la crònica.
0: La crònica de lo que m'ha semblat el partit, amic. Mm-hmm.
1: Doncs, què més? Què més? Com ens veus a la gent gran?
0: Bé, amb respecte.
1: Ah, mira, s'agraeix.
0: Tinc bastant respecte per la gent. Bueno, també és que m'ho han... És com que m'han inculcat a casa. Mm-hmm. Que s'ha de tenir respecte a la gent gran. Doncs...
1: I a l'adult en general, eh? Gent gran i a l'adult,
0: bueno,
1: en general...
0: Bueno, sí, en general, però és com que amb la gent gran més respecte encara. I amb per exemple, pel carrer, jugant amb alguna persona gran em parla, perquè és veritat que la gent gran no és com l'adulta que és més antisocial.
1: Val.
0: Socialitza més.
1: La gent gran socialitza més.
0: Si els hi fas gràcia o els hi recordes a algú, t'ho diuen i parlen. Llavors, és veritat que és si un adult m'ho fa... Jo podria parlar-li de tu, sí. Però si m'ho fa una persona gran, normalment, a no ser que jo tingui un mal dia i no ho pensi, parlo de vostè. Uh-huh. Els hi parlo bastant de vostè. Llavors és com algo, és un respecte a aquesta persona.
1: Molt interessant aquesta mirada també, com la persona, la gent gran, sí que sociabilitza, no tota, però bé,
0: no tota, hi ha gent que no, sempre hi ha...
1: I en canvi l'adult... L'adult encara jove
0: va més pel seu rotllo. Està, però suposo que la gent gran, el que tu deies, que es fan com invisibles,
1: sí.
0: Tenen com aquesta necessitat de parlar amb
1: de
0: algú,
1: ser vist.
0: I al final és que és una persona com una altra, o sigui, igual que parlo ara amb tu, doncs potser aquesta persona gran necessita parlar. Llavors, si em pregunten algo al bus, al tren, o jo que sé, estic al gimnàs i em pregunten com fer un exercici, doncs òbviament pues parlarem amb aquesta persona i sí. Li explicaré el que a mi em sembli o el que ella m'hagi preguntat. I això.
1: Està bé.
0: Un respecte. Està és que és un respecte, al final.
1: Et corresponen a tu també amb respecte?
0: Hi ha vegades que sí, hi ha vegades que no.
1: Què és el respecte envers tu? Què en tens per respecte? Cap a tu, eh?
0: No faltar, no mirar malament, perquè hi ha moltes vegades que et miren amb una cara i dius, què mires? Sí. Què passa? Tinc algú a la cara. Llavors, és com... Això, és com... Quan et parlen malament. Odio que em parlin malament.
1: Sí.
0: Jo és algú que porto molt malament. Que em pugin el to...
1: Sí.
0: És algú que porto molt malament. I és algú que m'encén bastant. I m'afecta molt. O sigui, és com... A lo millor estic super hiperactiu a classe, no sé què... I el simple... Calla't ja! És com que t'apaga. I estic tota l'hora superapagat. Mm-hmm. Llavors... Al final, potser estic explicant alguna cosa que a mi m'interessa i que em fa gràcia, i el calla't és, et baixa molt, és com, et deixa molt xafat. Llavors, això, el respecte per mi seria això, no parlar malament, no mirar malament, que tothom som iguals. O sigui, igual que tu ara em pots venir a explicar-me alguna cosa que t'interessi, pues,
1: potser també tu tens alguna que vols
0: quan
1: compartir.
0: Quan jo necessiti parlar i et vulgui explicar alguna cosa, pues, el mateix.
1: I t'escolta la gent?
0: Sí,
1: sí,
0: depèn qui...
1: Més o menys.
0: Depèn qui.
1: Et sents escoltat, més o menys?
0: Sí.
1: Depèn de qui, clar.
0: Amb els meus amics, és veritat que estem en un punt que tots estem més o menys superxafats.
1: Sí.
0: Llavors ens escoltem mútuament i va molt bé. La veritat és que va molt bé.
1: Els orígens de l'amistat estan en això també.
0: Jo tinc algo que no sé què és, que tots venen a mi. Tots venen a... Tenen un problema, em parlen a mi. Dic, ostres, si el que necessita ajuda sóc jo.
1: Però és possible que els donis tranquil·litat, no vés a saber.
0: Suposo. Soc una persona que crec que sé escoltar.
1: Això és molt important, eh?
0: Ara ja això no es fa molt.
1: No es fa gaire escoltar.
0: Ara la gent desconnecta.
1: Estem en monòleg continu, tothom, crec. Està molt generalitzat, això.
0: Crec que sé escoltar bastant. Uh-huh. I si algú em necessita, pues, és el que he dit abans. Jo per una persona que estimo i que està a la meva vida, jo ho dono tot. Uh-huh. Doncs, jo faig el que espero que després... Si jo ho necessito, m'ho facin a mi.
1: Ho puguis trobar.
0: Clar, jo tracto la gent, tracto la gent com jo vull que em tractin. Uh-huh. És veritat que sí, que quan estic amb amics pues, és diferent, no? Perquè pues, insultes i plan conya, perquè
1: sí,
0: tu tornen i et rius. Però després, quan estic malament o el que sigui, he trobat un grup de gent que estan, sempre estan. Llavors no em puc queixar.
1: És una gran sort, això, eh?
0: Això és una sort. Que t'escoltin no, cada no cop que tens algú, que vols plorar, el que sigui, que tinguis, que sàpigues que tens algú que t'escolti, és molt important.
1: No tothom ho té. Sí, és una gran sort. La vida és maca?
0: Sí.
1: Sí que ho és?
0: Sí, jo crec que sí.
1: Sí?
0: Sí, per això, per la gent que et trobes, sobretot.
1: M'agrada molt, aquesta impressió que tens. Que a més em fa somriure i em fa jo mateixa sentir-me animada. Vindré a parlar amb tu de tant en tant, d'acord, Eric?
0: Vale.
1: I si em poso de bon humor, també. I a canvi parlem d'accents.
0: Vale.
1: Et sembla?
0: Sí, així vaig aprenent a composar-los.
1: I venga, vamos con... Con Extremo Duro. Esperava que entrés ja.

0: Doncs amb Extremoduro, mentre aquelles ganes de reivindicar aquella cosa que estan per sobre del temps i de les edats. I és que l'Eric i jo, que ens portem uns quants anys i que ens podrien separar, també tenim coses en comú, com és aquest Extremoduro que ens agrada a tots dos. A ell li arriba d'una manera, a mi m'arriba d'una altra, però en ple 2026, estem a 2026, oi que sí? Estem al mes de febrer, el dia 18, els dos, els tres, incloc a Miguel Ángel a l'altre costat de la peixera, hem estat escoltant el mateix tema, coincidint, debatent, parlant sobre ell, jo movent el cap de tant en tant, i tot això ens manté a tots nosaltres connectats en aquesta vida que, segons l'Eric, és maca, oi? Hem quedat així, sí. Amb això hem quedat.
1: Sí, vale.
0: Jo ho comparteixo, jo crec que també és maca. T'ha agradat estar per aquí? Estar a Policoma?
1: Sí, és molt divertit, la veritat.
0: Sí?
1: Sí.
0: S'ha estat còmode?
1: Sí.
0: Sí?
1: No m'esperava estar més nerviós, però mira,
0: el cotxe
1: ho deies. He estat bé, he estat còmode al final.
0: Sí?
1: Al principi no, al principi molt nerviós, eh? Sí. Però ara, la veritat és que ja...
0: És el primer cop que passes per la ràdio?
1: Sí.
0: Ah, caramba. Ep, aquí debuta un futur periodista.
1: Això esperem.
0: Un futur periodista ha debutat aquí, a Ràdio Sant Quirze, a Policoma. Moltes gràcies, Eric, per haver volgut venir.
1: A tu per convidar-me.
0: Tenim pendents moltes converses, moltes sí. O algunes, les que ens vinguin de gust. Mm. Tenim pendents les comes i els accents, especialment, no les comes.
1: Les comes
0: estan bé, sí, sí. Els accents. Agraït-te molt això, que hagis volgut estar aquí. Avui ha sigut un dia dedicat a retrobar-nos amb la... joventut, quan aquesta comença, després de debatre si els 18 on estem, si aquí o allà, hem visitat el guardià entre Centeno, que ens ha portat a una part de l'adolescència pròpia. Espero que als oients us hagi resultat interessant aquest programa, que potser us hagi portat a la vostra adolescència, i si sou adolescents us porti a la vostra vida adulta. Moltes gràcies, Miguel Ángel, com sempre, per la paciència, a l'Anna pel seu treball documental, i ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies, Eric.
1: Merci a tu per convidar-me.

0: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de San Quirze. Tastet de Radio San Quirze. En Tastet de Radio San Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio San Quirze.
1: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirze.cat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
5: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: A Ràdio Sant Quirze som solidaris. Amb Laura Roger.

0: Benvingudes i benvinguts a un nou programa del Som Solidaris. Abans que res, agrair el vostre suport. Aquest nou programa ens porta a parlar de nous projectes, d'iniciatives i una agenda sempre farcida d'activitats. I també comentar-vos que diumenge, des del Port de Barcelona, no només va salpar una flotilla, salpar una consciència. En un món acostumat a mirar a una altra banda, un grup de persones decideix posar rum allà on el silenci pesa més que les paraules: Gaza. No porten armes, porten ajuda. No busquen protagonisme, busquen justícia. I sobretot porten una pregunta incòmoda per a tots nosaltres: fins quan? Aquest no és només un viatge per mar, és un acte de dignitat, de desobediència pacífica, de solidaritat que travessa fronteres i desafia bloquejos. Avui parlarem amb persones que han decidit no quedar-se a casa, que han canviat la impotència per acció, perquè quan el món calla hi ha qui decideix navegar. I d'això volem parlar avui, dels amics que volen arribar a Gaza, dels amics que porten projectes endavant, d'amics que presenten activitats al nostre poble, de bons amics que creuen que cada petit acte té valor i ens fan sentir que la lluita continuem, poc a poc, perseguim, que sabem el món que volem i no ens rendim. I així comencem avui aquest Som Solidaris.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.

0: I avui us volem presentar l'Ernest Pérez i el Sergi Millas. Ells són veïns de Sant Quirze, ens venen a explicar un projecte i el millor és passar-los amb ells la paraula. Bona tarda. Bueno, també ens acompanya l'Anna i ella és la companya que a tot arreu ens la trobem a Sant Quirze, però també hi està implicada i també és una defensora d'aquest bonic projecte. I bé, bones tardes a tots tres. El projecte és Caminem per la Vida i penso que ens agradaria que ens l'expliqueu, que ho expliqueu vosaltres, i m'és igual que si comenci el Sergi, que comenci l'Ernest i que l'Anna hi participi. Aquí estem tots sentats fent una conversa de cafè.
1: Molt bé.
0: Doncs com va això? Com ha començat tot això?
1: Bueno, en primer lloc, gràcies per donar-nos l'oportunitat de poder venir i ajudar-nos a fer una miqueta de difusió. I bueno, això va començar d'un projecte, un projecte de vida molt personal de tres persones que vivim aquí al poble i que, entre cometes, doncs, la vida ens ha creuat i a més ens ha creuat en coses molt, molt semblants, no? En aquest cas, l'Ernest i jo doncs, hem tingut una vinculació amb aquesta enfermedad a través de les nostres zones i a l'Òscar doncs, en si mateix, no? A la seva pròpia pell, no?
0: Parlem del càncer.
1: I, bueno, doncs, jo personalment ja havíem començat a fer alguna coseta fa un any, doncs, perquè bueno, la meva dona va morir fa 3 anys, llavors ella que estava acabant un conte per nens, i vam començar doncs, a acabar aquest conte, i que havia quedat com pendent, el vam publicar, vam fer una altra publicació, sí. I arrel d'aquí la donació doncs, l'hem de fer efectiva encara a un centre d'investigació de recerca oncològica, que és el BIO, el Centre d'Investigació Oncològica de la Vall d'Hebron. I bueno, doncs això va ser un acte doncs, enfocat una única vegada, però arreu d'aquí vam pensar, ostres, què podem fer que no es quedi només amb una única vegada, no? Que continuï, no? I arreu d'aquí, doncs, la realitat és que aquest tipus de centres de recerca, doncs, es nutreixen econòmicament bàsicament en dues línies, no? Una que són projectes d'investigació que venen a través de fons europeus, nacionals o
0: locals, oficials.
1: Correcte. I segona, a partir d'iniciatives solidàries com la que nosaltres hem decidit engegar, que també és una part important, no?
0: Oh,
1: I llavors a partir d'aquí amb l'Ernest i amb l'Òscar vam decidir doncs, que podíem fer alguna cosa aquí al poble, que no existia com a tal alguna a nivell solidari en la línia oncològica contra el càncer, i ens vam llançar doncs, a buscar aquesta iniciativa, que és Caminem per la Vida. I Caminar per la Vida significa buscar gent que vingui amb nosaltres a caminar amb l'objectiu de fer una petita aportació econòmica que destinarem de forma íntegra doncs, amb aquest centre d'investigació per ajudar a la recerca de contra el càncer.
0: Bé, això és important, o sigui, el càncer és que al final ens implica a tots, qui no ho ha patit, la família, per desgràcia, i estem tots lligats, no? I és veritat que com a Sant Quirze hi hem participat en maratons i en coses, però instituït per gent de Sant Quirze i per Sant Quirze i per fer-ho a Sant Quirze, és veritat que no n'hi havia pas cap, no? Sé que vosaltres també formeu part de Sant Quirze de Vida.
2: Sí, recollim una mica tot el tarannà i tot el
0: exacte,
2: que ha fet històricament.
0: Ja
2: érem una entitat que en aquest cas ens anava molt bé perquè ja tenia projectes semblants.
0: Exacte.
2: Sant Quirze de Vida sempre havia recollit diners per ajudar l'institut. Nosaltres hem fet aportacions també a la Marató molts cops. I aquest doncs, és un nou repte per Sant Quirze de Vida. Havia quedat l'associació un tant estancada,
0: bueno,
2: d'alguna manera.
0: Després
2: de la pandèmia que vam fer una tasca molt important amb les mascaretes i pantalles. Era important. I ara doncs ha sorgit aquesta oportunitat i bueno, ha sigut una conjunció d'interessos. Ja li anava bé Sant Quirze de Vida i el Sergi, que encara no era de Sant Quirze de Vida en aquell moment, vam pensar que la forma més ràpida d'organitzar-ho tot, de tenir una associació de darrere que ja pot fer una donació, que no seria una donació personal, sinó que seria a través d'una associació legalment constituïda, doncs podia ser l'encaix perfecte per fer tot això, perquè en definitiva el que ens plantegem no és qui acaba donant, sinó que sigui efectiva la donació, no? I aquests diners vagin reverteixin a tota la investigació contra aquesta enfermedad que, com ha dit el Sergi al principi, ens ha colpit tan durament.
0: clar, vosaltres a nivell personal, que això ja és afecta més, no? Però és que és això, és que aquí no, afectat de tota la població, no? Jo el que sí que, doncs, ara el que voldria és recordar que com, quan serà, quines dates, com ho hem de fer-ho, que la gent li quedi molt clar com ho tenen que fer, doncs, per fer aquesta caminada per la vida.
1: Bueno, és molt senzill. La data que tenim és el dia 31 de maig, sortirem a les 10, des de la Macià de Can Feliu, i caminarem en dues versions, farem una versió de 5 km i una versió més corteta de 2,5 km, perquè la idea sempre és que sigui el màxim inclusiu possible, o sigui, que pugui venir gent d'un any, o
0: exacte,
1: gent de 100 anys,
0: sí, sí, sí,
1: si pot caminar i li va bé, i que puguin escollir entre fer una caminada més curta i més llarga. Llavors, ja 31 de maig, 10 hores, i com arribem fins aquí? Doncs a través d'una inscripció. Hem fet una pàgina web, a part de que estem penjant cartells per tot el poble, per fer això, perquè sigui fàcil, perquè es pugui escanejar un codi QR i entrar, i una, a través d'una pàgina web, que és Non-Stop Run, i després a partir d'allà seleccionar la caminata solidària, Caminem per la Vida, que està dintre, Non-Stop Run.
0: Run amb N o amb M?
1: A-R-N.
0: A-U.
1: Seria tot en anglès, correcte.
0: Vale.
1: I llavors a través d'aquí, que també tens l'enllaç a través de... He fet un perfil d'Instagram, Caminem per la Vida. Es pot accedir directament aquí i fer l'inscripció. L'inscripció té un cost de 12 euros, que és el que parlàvem abans. La idea és que a través d'iniciatives també de buscar aportacions econòmiques a través de comerç local i algunes altres coses que estem buscant poden cobrir tots els costos de base que tenim, no? Perquè la idea és que, doncs, a cada persona que vingui s'emporti un record amb una samarreta, vindrà un grup de músic que és vindrà un grup de jazz, perquè després quan acabem volem que sigui un acte un dia lúdic, festiu, no? Volem que tot
0: una
1: això
0: matinal.
1: Correcte, no? Que quan acabem, doncs, puguem prendre alguna cosa, la gent del patio, doncs, també s'ha posat molt, molt bé perquè podem, doncs, es puguin portar coses per veure, per menjar, i que quan acabem, doncs, tinguem una estona, doncs, per escoltar música, per xerrar i per gaudir, no?
0: I tot això passarà a la Masia de Can Feliu.
1: Tot
0: que tenim un bon espai, que tenim un bon lloc per poder gaudir tot el matí i tot el dia.
1: Exacte.
0: Tindrem alguna ruta marcada per aquests 5 quilòmetres?
1: Sí. Malauradament aquest any no ens han deixat, o no puguem, no és que no s'hagin deixat, sinó que la pesta portina ha fet
0: no
1: puguem anar
0: sí.
1: pel torrent a la Batxucarera.
0: Exacte, sí que fareu el que podem.
1: Farem un recorregut
2: urbà,
1: absolutament urbà. Sortirem de la Masia de Can Feliu, farem un recorregut circular, pujant per
0: Pau
1: Casals, Avinguda Can Pallars i tornarem.
0: Sí, el que faci falta, sí.
1: Sí, no podem fer una altra cosa, no podem sortir a zones més xules perquè no hi ha possibilitat aquest any.
0: No, però bueno, vull dir, estem parlant també de 5 quilòmetres,
1: sí.
0: que només que donem dues vegades la volta al poble,
3: ja
0: que pugem a dalt al CEI, que pugem al caminet dels Pins del costat de l'autopista, sí. i tornem a la Masia i hem fet els 5 quilòmetres.
1: El recorregut és xulo, no és lleig, El que passa és que potser hagués estat una mica més xulo, baixar una mica pel torrent, però és més verd, però no podem.
0: Perquè és molt bonic entrar a la serra, i que portem des de desembre sense entrar-hi, vull dir que
1: els
0: que fem marxa nord i que caminem cada dia ja ho sabem, que és una mica... No sé què més ens voleu explicar, que tenim més activitats, teniu alguna altra cosa pensada? M'ha semblat que anàveu per les escoles, que volíeu fer difusió.
1: El mateix dia també de quan acabem, entre el, diguem, el barbut musical, i quan acabem farem una petita, si acaba de quadrar bé, una petita classe de zumba, a través del poliesportiu també. L'Ajuntament ens ha donat la possibilitat. Des d'aquí també agraïm a l'Ajuntament tot el recolzament que ens ha fet des de l'inici. És un projecte que has entrat molt pels ulls, que és el que dèieu abans, no? No existeix com a tal un projecte que volem que intenti consolidar-se d'aquesta manera a nivell solidari. I
0: no sé, parlàvem de que havíeu anat a les escoles.
1: Sí.
0: Sabíem que havíeu fet alguna xerrada, perquè és una manera d'implicar-los, d'implicar els joves, de donar-los doncs això, no?
3: Explica-lo del dorsal que fan els nens.
1: Sí, la nostra idea també va sorgir a través de l'Òscar. I és que, clar, nosaltres havíem pensat inicialment que volíem córrer, que fos una cursa doncs, solidària, i una cursa amb la qual pogués venir gent a córrer i pogués venir gent a caminar, però inicialment hem fet una caminada perquè s'ha donat millor per aquest primer any que ve, ja veurem, no? I, clar, a tota cursa hi ha un dorsal. Dorsal vol dir doncs, quin número de participant té cada persona que va a córrer, no? Però vam pensar que nosaltres també podíem continuar fent encara que no anéssim a córrer, encara que només caminem, no? I clar, es vam començar a plantejar doncs, com fem aquest dorsal, no? I llavors l'Òscar va dir, i per què no fem que aquest dorsal el facin els nens, els col·legis, i a més els involucrem i aprofitem per fer també una tasca informativa barra formativa,
0: sí, sensibilització,
1: de sensibilització de què significa, no? Perquè sembla que avui en dia doncs, tot ha d'anar bé i resulta que quan les coses no van bé no sabem per on venen els problemes, no? Llavors crec que és algo tan extès que està molt bé que, bueno, doncs, que els nens del poble comencin a entendre què significa la paraula doncs, investigació, la paraula oncologia i la paraula càncer. I això és el que hem fet. Llavors ens hem posat en contacte amb la nostra col·le, perquè els nostres fills, algun dels nostres fills van al Taula Rodona, el Max, l'Ernest va al Turonet, i bueno, doncs els vam explicar el projecte, s'ha entrat molt bé també, de moment tenim a totes les col·les del poble doncs, quasi a punt de començar a dibuixar dorsals, els hem posat simbòlicament a totes dorsals el número 1, perquè, bueno, volem simbolitzar que cada persona que surt és el número 1 per si mateix i per la resta, i a partir d'aquí donarem un paper en blanc, un dorsal en blanc amb un número, i cada nen doncs, farà allò que li vingui de gust, no? Hem fet també unes xerrades a través del Centre de Ciència Oncològica amb els nens, una noia, doncs, una persona que està especialitzada en fer xerrades i tasques formatives educatives a col·legis. S'ha fet una xerrada d'una hora explicant què significa tot això, què significa la investigació, què significa l'ecologia, què significa la paraula càncer, com es treballa i des de quin punt es pot doncs, nutrir de diners, no? A través del que hi ha davant, no? D'aquelles aportacions solidàries o fons d'investigació a través de projectes nacionals europeus. I bueno, doncs això és el que intentarem fer amb la resta de col·legis i on volem arribar, no? Que tanquem un cercle en què no només la gent que vingui a caminar, sinó que sàpiga per què venen a caminar i que els nostres nens del col·le comencin a conèixer una mica de què és tot això.
0: No, està molt bé perquè penso que ells són la base, ells tenen que saber que entre tots podem fer molta cosa i que doncs, la solidaritat conjunta és important, no? Jo el que sí que penso, no?, que aquest és un inici d'un projecte. Penso que seria bonic que aquest projecte tingués una continuïtat, una llarga distància, no? I que cada any aquest Caminant per la Vida doncs, es pogués portar a terme, perquè això, per desgràcia, és una malaltia que està contínuament evolucionant, que m'ha balançat molt, perquè m'ha pensat molt, però que també encara hi ha molta feina a fer, no?
3: Jo penso que la idea és aquesta, no? De que si aquest any va bé, doncs que realment es pugui continuïtat cada any, no?
2: Sí, sí, la intenció és que sigui una cursa ja, una caminada, ja veurem, diguem, evolucionant, però de referència pel poble i que el poble sàpiga que en determinada època toca aquesta activitat.
0: Exacte, també és important doncs pel grup, no? Per l'entitat, per Sant Quirze de Vida, no? Que té un projecte doncs d'avantguarda per tirar endavant cada any, que això també, i és important sempre que això, no? Que hi hagi aquesta entitat al darrere de l'entitat del poble de tota la vida, perquè ja fa molts anys que Sant Quirze de Vida que camina, no? I que tingui aquesta, i bé, doncs des del Som Solidaris felicitar-vos perquè costa molt arrencar, tot, tot és molta feina, no? I sé que ho esteu fent doncs, tot solidàriament i voluntàriament, que això també és un cost, és un desgast, però que és important per nosaltres a nivell personal, però també doncs, per sensibilitzar tota la població.
1: Bueno, que és una cosa que ens reconforta a tots, i
0: sí,
1: és una cosa que bueno, és una eina també que ens ajuda a nosaltres, i ho dic d'una forma absolutament egoista, que és una cosa que nosaltres ens torna bé a nosaltres mateixos. És a dir,
0: si no hi ha investigació, no hi ha avanços, vull dir que...
1: No,
0: i això és per tots, perquè avui et toca a tu, i demà li toca a ella, i demà passat li toca a tu.
1: Aportem un petit granet.
0: Exacte.
3: Hem començat pels nens, pels col·les, no? I tots nosaltres intentarem fer-lo a través de l'escola de adults, doncs també donar informació, que pugueu venir, parlarem amb la directora, amb la Iolanda, i en si hi ha possibilitat, vull dir que entre tots doncs anar fent comunicació. Exacte. Que és el que necessitem ara perquè això tingui èxit, no?
1: Sí, sí, el sí, sí. És que vingui gent.
0: Sí. No, jo crec que...
1: Nosaltres hem,
0: sí.
1: hem cuinat per molts abans de venir a menjar, perquè si no se'ns quedarà tot el menjar a taula.
0: Bueno, encara falten dies, però segur sí, que sí, sí. Sí. Segur que sí, sí. Sí. És un diumenge maco de maig, vull dir que és molt fàcil complir i que tinguem molta gent. Bé, doncs sí. Nosaltres agrair-vos, anirem fent difusió, n'anirem parlant, us esperem al parc, que farem ràdio els dies 25 i 26 d'aquest mes també, i bueno, anirem doncs fer una difusió i no oblidar que el dia 31 de maig tenim la caminada per la vida.
1: Molt bé.
3: I sobretot agrair-te tu que no. ens hagis deixat una veu.
0: No, no, no, la ràdio Sant Quirze i els Sons Solidaris sempre són oberts. Vull dir, només ho teniu que dir. Si hi ha alguna altra crida, si hi ha alguna altra cosa que penseu, només ho teniu que dir, que aquí tenim la ràdio oberta. És de tots, eh? Sí, és la ràdio de Sant Quirze.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Us ho agraeixo molt i bé, allà estarem el 31 de maig. No faltarem.
1: Molt bé.
0: Qualsevol cosa que necessiteu, ja ho sabem. Sí.
1: Gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies.
0: I seguim. Vinga, seguim.
4: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris, amb Laura Roger.

ara una mica de música, fem una paradeta i una cançó que em sembla que ens va dient El caminem lluny, del doctor Prats. Escoltem-la.

0: Bé, seguim amb el nostre Som Solidaris i ara doncs tenim una bona amiga a Ràdio Sant Quirze. Tenim la Concepció Cabanes de Mans Unides de Sabadell. Hola, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Bé, la feina de Mans Unides tampoc té mai final.
1: Mai.
0: La seva feina és constant i sense fer soroll, els seus projectes sempre van on més fa falta i cada any incideixen en diferents temes que sempre ens colpegen. I volem saber aquest 2026 on estan dedicats els seus esforços, la seva feina, projecte principal de Mans Unides 2026 Sabadell. Què ens expliques? Què ens diries que és?
1: Molt bé, doncs primer de tot donar-vos les gràcies doncs, per la vostra generositat, no? Perquè ja, encara que digueu és la nostra feina i tal,
0: la ràdio és oberta,
1: ja,
0: és oberta.
1: Però bueno, podríeu no convidar-nos, eh?
0: També és veritat,
1: però tant, no. Jo sempre penso que el primer que s'ha de fer és donar les gràcies,
0: gràcies
1: i felicitar-vos pel gran programa, eh? Jo ara ja fa anys que ens coneixem.
0: Exacte.
1: Però tot i amb això doncs, m'he quedat molt parada perquè és un programa que coneix molta gent, eh? No és allò
0: sí. Sí, perquè amb tants anys han anat passant molts i molts companys de diferents... Perquè aquí al final, doncs això és... Els Som Solidaris.
1: Els Som Solidaris
0: som tots, des dels que estem amb els saharauis, i passant per Palestina, o passant per l'Àfrica, o, mira, per Cipo Sabadell.
1: Exacte, el divendres al vespre.
0: Exacte, aquí estem tots.
1: Tots i tots hem
0: d'ajudar-hi. Exacte, tots hem de fer colze amb colze.
1: Molt bé, doncs abans d'explicar-te una mica el projecte d'aquest any, doncs va dir que Mans Unides portem a Sabadell, comarca, portem més de 50 anys treballant, doncs... treballem doncs, per les persones més vulnerables dels països del sud, amb la fi d'acabar, doncs, intentar acabar amb tot el que és la fam, la pobresa, les desigualtats, les injustícies, tot el que està passant.
0: El que diem que no s'acaba mai.
1: El que diem que no s'acaba mai, però esperem que algun dia s'acabi, sí, perquè això es fa, si no, això cada dia va més, no?
0: Sí.
1: Com ho acabarem, això?
0: No sé.
1: I sí, cada any nosaltres tirem endavant un projecte que té un principi i un final. I aquest any és el de l'accés a l'educació de joves i a l'empoderament de la dona a la barriada de Samsam, a la comunitat de Piquine, al Senegal, a l'Àfrica Oest, no?
0: Sí.
1: Aquest projecte, bueno, aquest projecte és interessant perquè agafem dones, de vegades es diuen, és que sempre són projectes de dones i de nens, bueno, o de joves, bueno, perquè són els més vulnerables.
0: Exacte,
1: no?
0: Els més vulnerables,
1: no? I com que nosaltres tenim molta afinitat també perquè hem conegut a molta gent, amb els missioners de Sabadell o de la comarca,
0: sí, sí,
1: que eren d'aquí, doncs hi tenim molta afinitat amb l'Àfrica, no? I veiem que això de l'Àfrica no s'acaba mai, perquè els altres, mira, perquè nosaltres treballem a l'Àfrica subsahariana, a l'Àsia septentrional i a l'Amèrica Llatina, i altres llocs veus que van solucionant, però l'Àfrica costa, és molt vulnerable,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I tot el que passa a les guerres mateix, ara... Sí, només per fer una pinzellada, no? Totes les guerres que hi han, que només parlem d'unes guerres.
0: Sí, i les altres no ens en recordem.
1: Mare meva, i l'Àfrica està plena.
0: Exacte.
1: Està plena,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: per
0: sí.
1: Tant, és una que se'ls ha d'ajudar, només donar-los suport, no? Aquest país, el Senegal, ocupa de l'índex de desenvolupament humà del 25, el 169 dels 193 països que hi ha. Per tant, estem parlant d'un país pobre. I aquesta barriada, a Piquine, que és una comunitat, és una de les més poblades del país. I precisament amb aquesta barriada de Samsam és on coincideixen les persones amb menys poder adquisitiu. No? La majoria viuen d'economia informal, amb habitatges massificats, amb unes infraestructures doncs, molt deficients. No? Moltes d'elles no disposen ni d'aigua, ni aigua corrent, ni d'electricitat, per tant estem parlant de problemes. No? I a més, moltes vegades per la manca que tenen, les deficiències que tenen del clavegram, doncs tenen molts problemes doncs, bueno, amb malalties gastrointestinals i les dificultats que tenen per desplaçar-se, no? Els escolapis estan ubicats, la congregació dels escolapis estan ubicats allà.
0: En aquest barri, potser?
1: En aquest barri, sí. I als anys 90 ja van construir una escola de primària per a atendre a nens i a nenes que havien estat apartats, el típic de l'educació de l'educació formal per qüestions d'edat, perquè a vegades, clar, qüestions de diferents edats, doncs ja no entren a l'educació formal i ja queden. Per tant, es van construir per aquests nens. I a més, una escola infantil i un centre per de promoció per la dona. És que sempre anem a parar amb els mateixos.
0: Clar, perquè primer que els joves i els infants és el futur.
1: És el futur.
0: I la dona és la que ha estat més maltractada.
1: Més maltractada.
0: I que no ha tingut educació i que, a més, li ha recaigut sobre ella
1: el pes de tot. I donant la ràpida creixement que té aquest barri aquesta barriada de Sam Sam, els escassos recursos financers assignats precisament en aquesta barriada, no? La manca d'oportunitats, el que parlàvem, no? Dels joves i de les dones, i per què? Per la manca de formació professional que tenen, no?
0: De formació i també de poc futur.
1: De poc futur, no? I la FEP, i després tenen que, de vegades això no passa, ja tu trobes molt que aquí tenen una escassa conscienciació sobre la importància de la família en l'educació dels nens, no? No és que no tinguin, és dir, la majoria de projectes cada vegada veus més de que els pares sempre diuen, no? En poca cosa nosaltres ens sortim, però el que tenim claríssim és que els nostres nanos han d'estudiar. Tenen claríssim que això ens enrere no passava.
0: No, al contrari, perquè tenen que estudiar.
1: Exacte, ara això ha canviat. Ja saben, el que passa que aquí ens deien, els que quan ens van presentar el projecte aquest, deien, aquí encara els costa entendre com s'han d'involucrar la família, perquè els nens que estudien, donar-los importància, no? Perquè això és molt important, no? I no han de ser ni astronautes, ni d'allò, però per ser infermer, per ser metge, per ser
0: mestre,
1: per ser un bon paleta, per ser un bon fuster, per fer tot això, i s'hi han d'involucrar la família, els pares s'hi han d'involucrar. I amb altres projectes, com que nosaltres treballem molt a l'Àfrica, veiem que estan molt implicats, i aquí deien, aquí els hi falta que entenguin que la família hi ha de col·laborar, no? Ha de col·laborar i ha de fer un seguiment d'aquests nanos. Per tant, això, bueno, penso que és important. Davant de totes aquestes coses, i moltes més que els hi passen, que he fet un petit resum només, el soci local, que és els Escolapis, tenen una associació, no? una associació d'educació solidària, que per afavorir sobretot la qualitat, no? de educativa d'aquests nens, i capacitar els joves, no? I donar suport a les dones, no? De Sam Sam, sol·liciten la col·laboració de Mans Unides amb construir una planta amb dues aules per primària.
0: Molt bé.
1: Unes aules per primària, una sala polivalent i una sala pels docents i amb els lavabos i vàters corresponents. Jo sempre ho dic això perquè ens imaginem vàters i tal, i et diuen no, són dos lavabos i dos vàters, saps? Ja. Et quedes que dius això, aquí no en tindríem ni per començar, eh? A més, aquestes dues aules, aquestes que deia de primària, amb hores de fora d'horari lectiu, et realitzen els cursos típics de reforç escolar, tallers educatius, sensibilització amb salut, amb medi ambient,
0: s'aniran reutilitzant.
1: I la sala polivalent aquesta és per convertir-la, per fer la servida de menjador. Perquè, esclar, són 340 nanos i 14 entre treballadors i docents. I a més, també es duran a cursos de formació pràctica per a aquestes 200 dones de barri, que en diem-ne mestresses de casa, però que són analfabetes, que no han tingut cap tipus de possibilitat, no? I si treballen amb coses informals totalment, no? Per tant, per poder-les preparar tindran aquesta sala, no? I així mateix també es faran servir, doncs, per les reunions familiars, reunions de barri,
0: sí,
1: tal, no?
0: Igual tenen que fer una xerrada.
1: Exacte,
0: que
1: tenen, no? Que fer. Perquè tots els projectes, no, s'intenta el màxim possible, no? S'intenta el màxim possible perquè costa molt esforç tot això,
0: clar,
1: no?
0: Clar.
1: I costa molts diners, perquè aquest projecte serà sobre 60.000 euros.
0: Ja.
1: Per tant, són molts esforços, són molts diners, no? Per tant, un dels projectes que dintre d'aquest projecte també hi ha de que els pares, no,
0: s'involucrin,
1: no? I per tant, mitjançant l'assistència a reunions informatives i de sensibilitzar-los sobre la importància que això té, no? De que facin un seguiment de com van progressant els nanos, perquè això també és bo pels nanos, no? Veure que els seus pares
0: es preocupen
1: i estan, no una cosa aislada, sinó una cosa tota
0: comunitària.
1: Exacte, que sigui comunitària, perquè al final cap és això és per tot, no?
0: I aquest, perdona que et talli, però aquest projecte el fareu en un any?
1: Sí, s'ha de fer
0: un any.
1: Ja s'ha començat.
0: Ja s'ha començat.
1: Sí, és d'un any. I els docents també participaran en el disseny tot pedagògic, participen els d'allò.
0: Amb les necessitats
1: reals, no? Perquè sempre nosaltres diem, i això és veritat, de que es fa els que ells necessiten, no? Perquè és una tonteria anys enrere, jo porto 40 anys a Mans Unides, que a vegades sentia coses que pensava, és que no anem bé, no? Les coses s'han de fer el que ells necessiten, no? I que tinguin la possibilitat, això sí, no? de que tinguin els millors recursos, de dir, escolta, el que es porta, com s'ha de fer, tota la part pedagògica i tal, que ho tinguin molt bé, no? I també estava bé perquè deien, i amb els nanos, també que entrin a formar part, això en aquests llocs que seria com impossible, en el govern, en el Consell de Govern Escolar, no? Perquè és una manera de veure que ells agafin responsabilitats, no?
0: I ensenyar-los democràcia.
1: Exacte, tant necessitem, no?
0: Exacte.
1: Per tant, amb aquest projecte es beneficiaran 554 persones, és a dir, estem parlant de 340 alumnes de primària, que són 163 són nois i 177 són noies, de 16 a 12 anys, i 14 entre docents i treballadors, no? I les 200 dones aquestes que dèiem que
0: analfabetisme...
1: Sí, doncs mirar... ajudar-les a que se'n puguin sortir, que puguin fer quatre coses, que fins i tot els puguin ensenyar amb alguna cosa d'emprenedoria, no? Que els ajudin,
0: fan
1: no?
0: Fan moltes classes també d'ensenyar-los a cosir,
1: els
0: horts...
1: Sí. Exacte, els horts també són una gran allò, no? I com us deia, Mans Unides aportarà a 60.000 aquest projecte, no? Aquest projecte s'alinea, com tots ara, amb els ODS, amb els objectius de desenvolupament sostenible, especialment amb el quart, que és el d'educació de qualitat.
0: En aquest cas, sí.
1: I amb els drets humans ja en general, no? Per tant, jo penso que és un projecte maco, que jo l'he resumit, seria molt més llarg,
0: però per fer un 60.000 euros és molta feina.
1: Sí. I això què vol dir? Doncs que a Mans Unides hem de fer molta feina, moltes activitats, no?
0: Clar, per recaptar
1: això, no? Perquè aviam, jo m'agradaria també posar una mica la veu dels voluntaris, no? Mans Unides, com altres ONGs, com altres associacions, necessitem voluntaris, per tant, des d'aquí també animo qui vulgui participar a on se senti més còmode, sigui Mans Unides, sigui en qualsevol d'aquí de Sant Quirze, no? Jo penso que on s'hi trobi millor, no? Formar part d'un voluntariat implica un temps de la teva vida, un compromís, però que ningú s'espanti, perquè és una mica de tots, perquè tot suma, tot suma. Per tant, una mica d'un, una mica d'un altre, tot va bé, no? Jo sempre dic que la sort que tenim, no?, les persones, doncs, de que no necessitem patir per la nevera, la tenim plena.
0: Nosaltres, per sort, sí.
1: Per sort, no?, que tenim uns estudis que hem pogut treballar molts de lo que hem volgut, hem desitjat i ens ho hem passat bé, però altra gent no. Per tant, com que el que ens uneix, el que ens ha d'unir els voluntariats és un món més just. És un món més just,
0: sí,
1: no? I per tant, ho hem de fer-ho, no?
0: Sí.
1: Els que podem i els que ho sentim, ho hem de tirar endavant, no?
0: Hauríem de treballar pel món del voluntariat.
1: El món del voluntariat,
0: fa molts anys que també ens movem per entitats i per ONGs i tal, i per plataformes de diferent... I jo sempre els dic, és que cadascú ha de trobar el seu lloc.
1: El
0: primer dia
1: no
0: el trobes, el segon tampoc, però quan vas entrant en una comunitat, en un grup de gent, ja vas veient, doncs mira, ostres, jo sóc bona per cosir. I jo sóc bona per arxivar. I a mi se'm dona molt bé tota la mena de paperassa.
1: Exacte.
0: Pues cadascú té un paper.
1: És bo, jo puc dir-ho,
0: perquè... I si no, acompanyament.
1: Exacte, perquè som de diferents àmbits la gent que formem part d'un grup. A vegades es pensen, hi ha gent que diu, és que a mi em farà vergonya, o és que jo no estaré a l'alçada. Dic, si som de diferents ambients, l'únic que ens motiva és fer alguna cosa pels altres, ajudar els altres, i tal, no? I bé, perquè... hem de fer sensibilització, hem d'explicar hi ha algú que li encanta parlar i pot explicar
0: exacte,
1: perfectament
0: exacte.
1: El que està passant al Senegal, al Congo, a la Índia, allà sí. On sigui, i serveix per comunicar, doncs bueno, dues xerrades que faci, que ho expliqui bé, ja està, ja és voluntari,
0: ja ha fet la feina,
1: ja ha fet la feina, no? Sí, per tant, sí. Cadascú ha de fer el que vulgui, no? I nosaltres, doncs, bueno, hem de fer, perquè això, no? Hem de fer sensibilització i hem de recollir fons. I, per tant, per recollir fons, doncs, fem la marxa solidària, la gala, la faràndula, concerts, paradetes, bueno, el que fem, la majoria d'ONGs o entitats o associacions, no? I bueno, cadascú hi aporta. I veus que uns voluntaris el dia de la paradeta de Sant Jordi s'hi troben encantats de la vida
0: i estan allà superbé i fan...
1: i en canvi per organitzar un concert doncs,
0: no els hi comptis.
1: Pues ja per tant ja ho fan uns altres, no? I és cadascú que, i com deies ben bé tu, no? de veure on tu pots estar, no?
0: I que estiguis còmode,
1: no? Perquè et dic, són ambients diferents, sí. Però això també porta un valor a la teva vida, aporta un valor perquè es fan uns més amistat i els altres tampoc, no, però tenen una relació fantàstica, no? I s'hi troben molt bé. Hi ha gent que ha entrat, mira, aquest any ens han entrat dos voluntaris i estem encantats que entri, no? Però que al principi, sobretot tu, em vaig pensar, ai, que no em queixarà, que està d'allò, i ara diu, és que m'hi trobo, m'ompliu, i per això aquesta persona fa d'àvia i que té la vida d'allò, no? Diu, però, bueno, jo puc venir a fer això i fer l'altre, no?
0: Tinc aquella hora, tinc aquell moment, tinc aquell espai.
1: I, bueno, jo penso que totes les ONGs, totes les entitats, totes les associacions necessitem homes, dones, sí. Grans, petits, sí. O més joves, no, els petits no, però els més joves necessitem que ens vinguin a ajudar, perquè hi ha molta feina, per desgràcia
0: no se'ns acaba la feina.
1: Hi ha molta feina
0: i després
1: fer,
0: que també és bonic perquè fas comunitat,
1: sí.
0: Vas colze a colze amb molta gent, amb els companys,
1: sí.
0: I
1: de vegades fa molta gràcia perquè clar, tu tens més, per exemple, jo sóc infermera, no? I tens molta relació amb l'àmbit sanitari i tal, i penses, i ara aquí estic amb un d'allò que no hi ha ningú sanitari.
0: Exacte.
1: És a dir, amb ambients diferents, amb opinions diferents, que això també és boníssim, perquè acabem unes discussions.
0: Home.
1: Des de arreglar el món,
0: clar.
1: A com solucionaríem moltes coses, sí. Amb visions totalment diferents, no? I enriqueix moltíssim, no?
0: Sí,
1: i escolta, hi ha gent que quasi no parla, vull dir que són més callats o més tal, però bé, però necessitem voluntaris, això està claríssim, que de moment el món com està, necessitem voluntaris.
0: Sí. Pues moltíssimes gràcies per aquesta feina, per aquests projectes, no? Per no parar, per estar implicada com estàs, Concepció, perquè fa falta sempre algú que vagi estirant del carro, sí. Pues et toca, també ho fem a gust.
1: Sí, també ho fem a gust, no? Perquè de vegades també hi ha gent que som així, no? Que ens agrada més, va, vinga, va, som-hi,
0: exacte.
1: I en canvi hi ha gent que et segueix bé,
0: exacte.
1: No? De dir,
0: que digue-li que té que fer,
1: exacte.
0: I ho faran,
1: sí.
0: No?
1: Sí,
0: pues,
1: sí. Doncs
0: pues així és, no? I bueno, doncs pues que endavant sempre,
1: molt bé.
0: Que a Ràdio Sant Quirze ja saps que sempre hi som i ens anirem trobant, perquè ja ho veus, ens anem trobant, perquè al final el circuit és petit, Sabadell Sant Quirze tampoc no és massa gran i anem fent projectes molt
1: bé,
0: molt comuns. Doncs moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I contenta de que hi siguis i de que vinguis sovint.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Concepció. Adeu.
1: Adeu.
2: A Ràdio Sant Quirze som solidaris. Amb Laura Roger.

i anem acabant aquest programa, però abans fer-vos una mica d'agenda de les properes activitats solidàries de Sant Quirze. Abril se'ns està quasi bé acabant amb moltes activitats i tenim un maig farcit d'activitats també. El que primer que us volem dir que el cap de setmana del 25 i 26 d'abril el parc de les Morisques a full time, o sigui, està ple tot el dia, tenim tots els dematins amb activitats. El 25 d'abril totes les entitats del nostre poble estaran al parc, faran el mostrem. És bonic perquè ens trobem tots els veïns i allà estarem tots. El diumenge 26 d'abril doncs és la festa del comerç just i les finances ètiques. Les entitats solidàries, també tindrem la 7a fira del consum conscient, també hi haurà el mercat vintage, els tallers infantils, el racó de jocs i moltes més coses. No deixeu d'anar al parc de les Morisques aquest cap de setmana. I també hi serem els amics de la ràdio i els Som Solidaris. Els dos dies tindrem ràdio al parc, per si voleu vindre, voleu donar la vostra opinió o tan sols doncs, escoltar-nos. Del 5 de maig al 28 de maig ja tindrem una exposició al Centre Cívic de la Torre Júlia de les Fonts. És una mirada al sud, que organitza nous passos. I una cosa important, i una... tot el mes el dedicarem al comerç just. Tot el mes el dedicarem a analitzar aquest consum conscient de què parlem a la fira del dia 26, no? I una reunió important i que m'agradaria que us la notéssiu és el 7 de maig una taula rodona que es farà a les 7 de la tarda a la sala Josep Brosa de la Patronal. La taula rodona és què ens roba la roba, els impactes de la moda del low cost que ens increpen a tots, i participaran entitats com CETEM, CONESDI, com Formació i Treball de Càritas, com l'IA Sant Quirze. Penso que serà una taula rodona important i que serà per fer-nos una consciència sobre el que ens roba la roba. I bé, com això, doncs hi hauran diferents xerrades, diferents activitats que ja us anirem presentant al llarg de tot el mes de maig. I bé, abans d'acabar, un no a la guerra, un crit a que deixin d'atacar els infants a Gaza, que deixin entrar medicaments, que deixin entrar els aliments. Un crit a aquestes guerres que no porten enlloc, aquest bel·licisme que ens està ofegant a tots. Per favor, no a la guerra. I fins aquí aquests Som Solidaris. Gràcies per escoltar-nos i per compartir. Qualsevol aclariment, informació o el que tinguem per dir-vos, recordeu, tenim una adreça d'email, preneu una nota, somsolidaris@gmail.com. Gràcies i fins aviat. Adéu.

des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Comença la Moixiganga. Doncs sí, amics i amigues, comença la Moixiganga de juny. Atenció que encetem més, eh? Ja sabeu que diuen que pot juny la falsa al puny. Això vol dir que hem d'anar a segar. En fi, amics i amigues, que arriba el juny, que és el moment que comencem les vacances a l'escola. S'acaba l'escola i comencen les vacances d'estiu. I nosaltres també començarem vacances. Això vol dir que ens queden més o menys 3 o 4 programes i nosaltres ens direm adeu i anirem a passar unes bones vacances d'estiu. Això sí, eh? Al setembre tornarem aquí a la teva emissora municipal. Així que durant l'estiu ens podràs anar escoltant, si vols, des de la nostra pàgina web, que és lamoixiganga.cat. Ja que he parlat de la nostra pàgina web, deixeu-me dir que és molt xula i que la podeu visitar tantes vegades com vulgueu. Per exemple, si cliqueu a lamoixiganga.cat i aneu a programes sencers, que és una taca de pintura, allà hi trobareu totes les moixigangues d'aquesta temporada. Per exemple, la de la setmana passada, que vam parlar amb en Pauet, fa dues amb l'Andreu Cistella, i fa tres, va de jocs. Atenció, perquè aquesta setmana tornem a repetir va de jocs, perquè aprofitant que aquesta setmana és la Patum de Berga, avui el joc d'aquesta setmana és Juguem a Patums. Ja sabeu que Va de Jocs és una secció que ens fan des de l'Anònima, una associació que es dediquen a jugar, i també fan aquesta secció de programa de ràdio. També podrem escoltar un nou capítol de Circ Petit. Atenció, perquè avui es titula El més important sóc jo. Ui, aquí es titula així avui el petit de Circ Petit. I acabarem la Moixiganga amb la cançó de Bressol. Ja sabeu que la Moixiganga és aquell programa que us porta a dormir. És aquell programa que us acompanya mentre sopeu o mentre us estigueu dutxant. Doncs de fons heu de tenir la Moixiganga i aneu sopant, aneu menjant, aneu xerrant i explicant coses que expliquem nosaltres aquí de Moixiganga, i així anem fent tertúlia mentre estiguem sopant. I a la nostra pàgina web, també, més a dalt de tot, a la dreta, hi trobareu el nostre número de WhatsApp. Si teniu ganes de fer-nos una nota de veu, ja ho sabeu. Ens cliqueu allà des del telèfon mòbil, lamoixiganga.cat, cliqueu, i se us obrirà directament al WhatsApp. Nota de veu, que és molt fàcil, i nosaltres la reproduirem aquí a la Moixiganga. Què ens podeu dir amb una nota de veu? Per exemple, podeu felicitar els vostres amics de la classe, per exemple, per dir-los doncs bon curs, bon estiu, per exemple, també, o si fan anys, podeu aprofitar per desitjar-los un bon aniversari. Tot això ho podeu fer des del nostre número de WhatsApp, a dalt de tot, a la dreta de la nostra pàgina web. I vinga, va, que ja un cop fetes les presentacions, us diré que el meu nom és Moisès Bruc i que començarem ara mateix amb una cançó del Pony Pissador, que ens cantaran una cançó que es titula Gran Manual per Identificar Ocells. Ens explicaran amb aquesta cançó com identificar un ocell. Així que estigueu ben atents, perquè si no, no heu vist mai cap. Avui a la Moixiganga n'aprendrem a conèixer-los. Amics i amigues, tots a punt, comencem. Comença la Moixiganga. Som-hi!

0: La Moixiganga. Aquest programa sí que és una ganga.
1: Festa, festa.
2: Va de joc.
3: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
4: Juga amb nosaltres.
5: Nom del joc. Juguem a fer petum. A on? Berga. Quan? Per Corpus.
6: Els nens i nenes de Berga tot l'any juguen a petum. Tot l'any. Però quan s'apropa el Corpus, aquesta febre s'estén de manera irrefrenable. Però què vol dir jugar a fer petum? Doncs molt fàcil. Jugar a fer petum és l'acte lúdic simbòlic que fan els infants de Berga on imiten el que passa a la plaça o el que passa als carrers els 5 dies de petum. A cada racó de la ciutat es pot observar nens i nenes fent veure que porten una massa amb un pal qualsevol o fent veure que són guites simplement posant els dits índex al costat de la boca, fent veure que són fuets i fent el soroll de... La màxima expressió de la relació joc i petum esdevé, però, amb l'aparició de la petum infantil, que data del 1956, i que va començar com un joc, com qui no vol la cosa, d'uns quants nens i nenes, 50, diuen els escrits de l'època, d'un carrer anomenat Pinsania, i que ha esdevingut un acte tan important com la resta dels actes de la festa de petum. L'origen de la petum infantil rau en el binomi joc i festa. Els nens i nenes van demanar als seus pares, com habitualment passa a la festa, a casa meva o a tot Berga, que els fessin comparses amb materials quotidians com cartró, fusta, roba sobrera, de casa i troncs. Els adults, uns quants, tres o quatre, no direm els noms, però tenen nom i cognom, els van proporcionar les comparses i a partir d'aquí el que va començar com un joc ha esdevingut un dels puntals de la festa, el que a Berga s'anomena la pedrera de la petum. Actualment, en moltes cases ens podem trobar amb elements de les comparses de petum fetes de qualsevol material i qualsevol moment és bo per jugar a petum, tararejant les músiques mentre juguen.
5: Quina importància té la petum infantil dins la festa?
6: El jurat, que va otorgar el Premi de la UNESCO de Patrimoni Material i Immaterial de la festa, considerà que la petum infantil perpetuava la festa i aquest va ser un dels aspectes més importants a l'hora de donar el premi.
5: Com juguen els infants?
6: De la manera més seriosa! Quan un infant juga a petum és un moment molt important i no s'ho pren a la fresca. No. Els grans potser sí, però els nens no. Reprodueixen els moviments sense cap error ni deixadesa. I pobre de tu, com a gran, que fallis.
5: Juguen grans i petits.
6: Jugar a petum ho fa tothom. Quasi ens hi veiem obligats. Podem veure adults jugant amb els seus fills i filles a petum.

0: banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: El més important sóc jo.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Silenci! La funció ja ha començat. El senyor Agustí és a la pista del circ petit i la resta de companyies són darrere la cortina esperant pacientment que els toqui. Un escalfa la veu, l'altre fa estiraments, i d'altres, bé, vaja. Sembla que mentrestant el senyor Agustí presenta, a darrere la cortina alguns es dediquen a comentar el que diu el senyor Agustí.
3: Molt bona tarda, senyores i senyors, nens i nenes. Siguin tots i totes molt benvinguts a una nova funció del Circ Petit. Aquesta tarda tenim el goig de portar-los una pila d'actuacions fantàstiques i començarem per una de les més impressionants.
1: Caram, ja em toca a mi, avui.
4: I qui t'ha dit que et toca a tu?
5: Que no ha dit una de les actuacions més impressionants.
1: Per això.
4: I qui ho diu? Ets tu una de les actuacions més impressionants.
3: Per a tots vosaltres, Sibila, la fatillera.
5: Aparteu-vos, xitxareu-vos, que comença la més important.
2: Al llarg de l'actuació de la Sibila, la discussió de qui és més important ha anat a més.
3: I després d'aquestes sorprenents revelacions, és el moment de conèixer un gran artista del circ.
4: No ho entenc. L'artista més gran és la Perla, perquè ha dit un artista i no una gran artista.
6: Perquè el més gran sóc jo, no em creu que faig els números més grans i explosius, oi?
3: Amb tots vostès, Manric de l'Enric, el nostre pallasso!
7: Jo? Caram, aquesta sí que és bona. Oh, deixeu pas a l'artista més important del circ. Prepareu-vos, nens i nenes, que ve l'Enric.
2: L'Enric fa la seva actuació i fa les delícies dels xics i grans. Però sembla que la discussió no acaba. Més aviat al contrari.
3: Sí, quin gran artista l'Enric. I és que s'ha de ser molt gran per aconseguir fer riure xics i grans. Però ara, deixem pas a un altre gran artista, algú que amb els seus poders deixarà tots bocabadats.
1: Ara sí que em toca a mi.
3: Salim, el nostre Paquir!
1: Com? Ja em toca a mi? Doncs som-hi. On és la pista? Sí, cap aquí. Molt bona tarda a tothom.
2: La funció del circ petit segueix avançant i tots els seus artistes van sortint a la pista per mostrar les seves habilitats. El darrer a ser cridat és en Genís.
1: Per fi em toca. Aparteu-vos, que ara us demostraré qui és el més important d'aquest circ.
2: En Genís i la Sílvia surten a la pista i fan la seva actuació habitual. Però quan en Genís està a punt d'acabar, diu...
1: Ei, avui, com a colofó final, faré un número extraordinari.
8: Genís, amb què surts ara? Ja hem acabat tots els números.
1: Tu deixa'm fer. A continuació, per demostrar-los qui és realment important en aquest circ, faré una cosa prodigiosa. Demano que surtin a la pista tots els meus companys de circ petit.
2: Aleshores, surten tots enmig de la pista, amb cara de no entendre quina una em porta de cap al Genís. I són tots, en Tomàs, l'Albert, la Marta, tots.
1: I és que ara faré desaparèixer la part més important d'aquest espectacle. Aquell qui sense la seva presència en aquest circ faria que tot això no tingués cap sentit. Atenció, a veure... Mireu amb atenció aquest públic tan expectant. I veureu com desapareix el més important.
9: Ostres, ha desaparegut el públic.
4: Nano, ara sí que l'has fet a bona.
1: Com? El públic?
7: Però on han anat a parar?
5: No us preocupeu. A veure la meva bola... Oh, però què fan tots amuntegats? Sí, ja ho sé, Genís, han anat a parar tots al meu carruatge.
10: Molt bé, Genís. Ara ja saps quina és la part més important del circ. Ara pots fer que tornin?
2: Vaja, sembla que al final tots sou importants al circ.
5: Sí, però la part més important és el públic. Sense ell res del que fem tindria cap sentit.
2: I ja saps com ho explicaràs això al teu diari?
5: I tant, no en tinc cap dubte. El més important del circ. Riure amb els pallassos, paquiderm de lents passos. Malabars de colorides boles i infinites cabrioles. Però si ningú es mira cap artista, quin sentit tenen a la pista? Perquè la funció vagi endavant, el públic és el més important.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carla Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Qualsevol nit pot sortir el sol és una cançó de Jaume Sisa que avui ens cantarà el grup Tralla. És una cançó a la qual fem una festa i tenim molts convidats que van arribant a poc a poc. Ara sí, ara arriba la cançó de Bressol.

Ja sabeu que després de la cançó de Bressol ens anem a dormir i nosaltres ens direm bona nit i fins la setmana que ve. I no us abrigueu gaire, que de cop i volta ha vingut la calor i ara mateix

Deix la manta, ja l'hem de tenir dins de l'armari ben guardadeta perquè déu-n'hi-do la calor que ens ha arribat de cop i volta. Avui, a la Moxiganga, hem pogut fer moltes coses. Hem escoltat el Va de Jocs de l'Anònima. Avui hem jugat a Patum. Aprofitem, doncs, perquè la setmana que ve és la Patum a Berga, que si vos té ganes d'anar-hi, doncs ja ho sabeu. Cap a Berga falta gent. I hem escoltat un capítol de Circ Petit, el més important, Soc jo.

0: Recordar-vos que tenim una pàgina web, lamoxiganga.cat, i que allà mateix hi trobareu la moxiganga aquesta setmana i totes les moxigangues d'aquesta temporada, que ja són unes quantes, i també trobareu doncs, les nostres seccions una per una, per si teniu ganes d'escoltar doncs, el Pauet, o l'Andreu Cistella, o la Montse Peláez, amb el Posem fil de la poesia, o simplement escoltar contes. Tot això ho podeu fer des de lamoxiganga.cat. Nosaltres ens direm adeu, i la setmana que ve tornarem amb una nova moxiganga i moltes ganes de passar-nos-ho bé tot escoltant la ràdio. I sobretot, no hi falteu, que aquí, a la moxiganga, passem llista. Bona nit!
1: La nit és com un llibre obert que no es llegeix si estàs despert. És un conte.
2: Un conte!
1: Ara

sempre al teu costat. Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès, entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.

0: bona nit, mainada.
1: Bona nit, Moisès.
0: Som a la Moxiganga. Què tal, com va la setmana? Espero que vagi molt bé i ara estigueu preparats i preparades per començar a escoltar La Moxiganga, el millor programa que es fa i es fa a tot Catalunya, perquè ja sabeu que La Moxiganga la podeu escoltar des de la vostra emissora municipal o sempre que vulgueu des de la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat. Allà hi trobareu tots els capítols que hem fet fins al dia d'avui si cliqueu a programes sencers. Allà hi trobareu, per exemple, de la setmana passada, que vam parlar de Valla de Jocs i vam parlar de La Patum, un programa molt xulo que us recomano que torneu a escoltar tantes vegades com vulgueu. A la nostra pàgina web també trobarem els 100 anys de contes d'en Roger Garros, que ens explica tant tant aquí a la Moxiganga. Per exemple, hi trobaríem el doctor Tot ho Sap, o bé el llop, la guineu i la cabreta, o bé en Sebastià, que és un peixet que corre pel mar, que neda pel mar, vaja, res ben dit. En fi, que trobareu moltes, moltes coses. I si aneu a l'inici de la pàgina web, a dalt de tot, a la dreta, hi trobareu el nostre número de WhatsApp, al qual ens podeu escriure o deixar-nos notes de veu, que nosaltres les reproduirem aquí a la Moxiganga. Per exemple, que teniu un amic, un germà, una germana, tieta, tieta o avi, que fa anys, el podeu felicitar aquí a la Moxiganga. I nosaltres li posarem una cançó d'aniversari molt xula que tenim guardada per tu. I també, si vols, ens pots enviar un correu electrònic a l'esquerra i trobaràs el nostre correu i ens podeu enviar missatges, si és que teniu ganes d'escriure'ns moltes coses. Doncs vinga, va, que avui a la Moxiganga us hem preparat moltes coses, com sempre. Avui connectarem amb l'Anna i el Roger, l'Anna Bruc i en Roger Garros, que ens faran els seus contes de microbis. També escoltarem un capítol de Circ Petit, que avui es titula La màgia del Circ Petit. Avui segur que surt el nostre entranyable mag aquí en el Circ Petit, i segurament també podrem veure la Perla, que és la nostra elefanta. Ja ho sabeu, eh? Sempre que vulgueu, a lamoxiganga.cat hi teniu tots els capítols de Circ Petit que hem gravat, i també trobareu, si voleu, un vídeo que veureu com vam gravar Circ Petit a la ràdio. Per cert, amics i amigues, acabarem La Moxiganga amb la cançó de Bressol, que és el moment que nosaltres ens direm bona nit i ens anirem a dormir. Doncs vingues, fetes les presentacions, i per cert que no us ho he dit, que el meu nom és Moisès Bruc, començarem avui La Moxiganga amb una cançó que ens parla d'un mosquit, perquè no sé si ho heu notat, però els mosquits ja comencen a sortir del seu cau i ens volen venir a picar. Doncs aquest mosquit es diu Marià i es va tornar vegetarià. Així que, si voleu escoltar la cançó, la tenim preparada aquí en el Tocadiscos per tots vosaltres, si la voleu escoltar. Amics i amigues, estem a punt de començar. Això ja està en marxa, els botons estan en marxa, les antenes posades i internet connectat. Així que comencem La Moxiganga. Amics i amigues, ara mateix comença La Moxiganga. Som-hi!

0: La Moxiganga.
1: Insubstituïble, insubstituïble.
2: La Moxiganga presenta Contes de microbis, d'Arthur Kornenberg. Amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: Staphylococcus aureus, quan els aliments fan mal. L'estàfil daurat és a les mans, al cabell, al teu nas. En el teu cos, per tot arreu te'l trobaràs. Si et punxes sense voler, milions en poden entrar. Creix amb força i dins del teu cos proliferar. Però les cèl·lules i anticossos fabricats pel teu cos poden vèncer fàcilment aquests temuts invasors. Quan se senten envoltats, deixen ràpids la baralla. Marxen i obliden la lluita. Hauràs guanyat la batalla. De la mà d'un forner, en una rara ocasió, van escapar-se uns estàfils per començar la invasió. Va ser en un pastís de crema, aquell mateix dia enfornat. Oh, Déu meu, qui ho podia haver pensat? Un cop a dins del pastís, els microbis van proliferar, produïen toxines que mal de panxa podien causar. En arribar de l'escola, en Roger va veure el pastís, i aquella imatge tan dolça tot d'una va fer-lo feliç. Era l'hora de sopar, ja no podia esperar. De seguida, impacient, va començar-ne a menjar. No podia parar, era tan bo el pastís. Va clavar-li queixalada i tot sencer se'l va cruspir. Quan era ja dins del llit, al vespre, ben cap al tard, la panxeta i el cap van començar a fer-li mal. I corre, que correràs, el lavabo va acudir. Una, dues, tres vegades, i no era gens divertit.
1: Tinc calor, tinc fred, l'habitació no està quieta.
0: Ai, Roger, què et passa? Què tens, pobret? Vingui, doctor, vingui ràpidament. En Roger es troba molt malament. Ja sé què li passa, diu el doctor. Sospito que pateix una intoxicació. Anem cap a l'hospital. Allà tenen remeis bons i els metges i les infermeres li oferiran atencions. Van passar no gaires dies i en Roger es va curar, de nou amb ganes de córrer, de jugar i de menjar. Aquell pastís de crema varen tenir molta sort. Ara d'aquella aventura només en queda un mal record. Ja ho sabeu, grans i petits, quan s'ha de tocar menjar, rentar-se molt bé les mans és el primer requisit.
2: I fins aquí Contes de microbis d'Arthur Kornenberg, amb les veus de Anna Bruch i Roger Garros.

0: banderes i banderoles de tots colors, un cercle de carruatges tronats i al vell mig una gran carpa tota ratllada de blanc i vermell. Benvinguts al Circ Petit.
1: La màgia del Circ Petit.
2: Voleu conèixer aquest petit circ? Doncs veniu, apropem-nos-hi. Sembla que en aquests moments estem en plena funció. Ha acabat l'actuació d'en Salim, el fakir, i la Sílvia està preparant al mig de la pista tots els estris perquè en Genís, el mag, comenci la seva actuació. Mentrestant, el senyor Agustí està presentant.
3: Bé, senyores i senyors, i a continuació, després de la fantàstica actuació del nostre sorprenent fakir...
2: Sembla, però, que darrere les cortines alguna cosa no va a l'hora. En Genís fa molt mala cara.
4: Ai, em sembla que no em trobo pas bé.
5: I doncs, Genís, què et passa?
4: No ho sé, avui quan m'he llevat ja no em trobava gaire bé, però és que ara em roda tot.
6: Què li passa, ara, amb aquest? Ep, Genís, que et toca sortir a la pista, no és hora de fer el pallasso, ara.
7: Què vols dir amb això, Tomàs, que fer el pallasso és una cosa molt sèria?
4: Ai, que em roda tot.
5: Ostres, en Genís està blanc com el paper.
4: Estira't aquí, Genís, veuràs que de seguida et trobes millor.
6: Però què dius tu, ara? Com vols estirar-la damunt del llit de claus? L'acabarem d'espatllar.
4: Doncs a mi em va bé.
5: D'això, Genís, a què vols que et prepari unes herbetes?
4: Em trobo malament.
8: Això no cal que ho juris.
2: Doncs la cosa es complica, perquè ara el senyor Agustí ja presenta en Genís.
3: Rebem amb un fort aplaudiment en Genís el mag i la Sílvia.
2: Això no va pas bé. Ha sortit la Sílvia tota sola fent el millor dels seus somriures.
5: Senyor Agustí!
9: Es pot saber què et passa? On és en Genís?
5: Doncs resulta que no es troba bé.
9: Però com? Què vols dir?
5: Doncs que ara mateix està darrere la cortina que no pot fer ni dues passes sense marejar-se.
9: Però si ja ho tenim tot a punt. I ara què fem?
5: Ai, mira, no en tinc ni idea.
3: Bé... D'això, doncs, estimadíssim públic, sembla que en Genís, el mag, ens ha preparat un número d'allò més original.
6: Però que s'empota aquest senyor Agustí! Està marejat com una sopa! És un número original!
5: Ai, no entenc res!
7: Mireu, ara ha anat a agafar el barret que en Genís fa servir per al seu número.
5: Xxxt, calleu, que ara vindrà el més divertit!
3: Sí, en Genís ens presenta el número de l'home invisible. Vostès no el poden veure ni sentir, però en Genís és aquí.
8: Invisible? No pot ser, el senyor Agustí s'ha trastocat.
5: Xxxt, calleu!
3: Veuen aquest barret? No hi ha res, oi? Doncs, hola, hop! Un conill! Oh!
4: Però com és possible? El senyor Agustí sap fer màgia, eh?
5: Heu vist la cara de la Sílvia? Fa uns ulls com unes taronges!
2: Doncs sí, el senyor Agustí primer dubtant i després més segur. De mica en mica va fent tots els números de màgia i actua com si en Genís fos a l'escenari, ajudant-lo a fer tots els números. Un cop acabada la funció, els artistes de Circ Petit no saben avenir del que han vist en aquella tarda.
5: Però, senyor Agustí, des de quan sap fer màgia?
9: Jo no en sé pas. No sé què m'ha passat.
6: Doncs ho ha fet de meravella.
5: Sí, tot i que semblava que n'és una mica desorientat. És normal. El nostre benvolgut director no sabia pas el que es feia.
9: Dona, Sibila, una mica de respecte, no?
5: No, el que vull dir és que ha estat la màgia del circ, l'esperit del circ petit, el que diu que la funció no es pot aturar. Li ha fet fer els números de màgia.
9: Això és increïble, però té raó. Jo ara seria incapaç de repetir cap dels números que he fet. Per cert, com està en Genís?
5: És el carruatge, ja es troba millor. Anem a explicar-li, es farà un tip de riure.
8: Sí, estic segur que li hauria encantat fer un número de mag invisible.
2: Caram, així aquesta és la màgia del circ?
5: Sí, la funció sempre ha de continuar, passi el que passi.
2: I com ho explicaràs això en el teu diari?
5: No, no no sé, no és fàcil. Sí, ja ho tinc. Màgia. Si per ventura un mal de cap deixa algú fora de combat, pensa tot seguit el director. Ja ha començat la funció. Què fem amb un artista malalt? Que la funció segueixi igual. La màgia del circ ho arreglarà, perquè la funció ha de continuar.

Circ Petit és una idea original de Moisès Bruch i Joan Cirera. Guió i direcció, Joan Cirera. Amb les veus de Moisès Bruch, Jordi Canal, Joan Cirera, Mònica Torra i Jordi Terrades. Muntatge musical, Moisès Bruch. El control, Carles Cerqueda. Amb els equips tècnics de Ràdio Sant Quirze.

Avui, a la Moxiganga, hem cantat, hem ballat i hem disfrutat amb les històries de Sir Petit. I ara toca buscar la son darrere el coixí. La son darrere el coixí, de País de Cotó, és la cançó que us proposem avui per anar a dormir.

I amb aquesta música de fons, que és de Xiula, nosaltres ens direm bona nit. Avui hem pogut escoltar Contes de Microbis amb l'Anna Bruc i en Roger Garros i hem pogut escoltar un capítol de Circ Petit que es titulava La màgia del circ petit. Cançó de bressol, una cançó que ens diu que la son darrere el coixí, allà és on està amagada, podem de buscar per anar-nos a anar a dormir. A que vingui el pare i la mare i ens diguin bona nit, perquè ara sí que és el moment d'anar-nos-en a dormir.

recordar-vos que la nostra pàgina web, lamoxiganga.cat, la tenim oberta sempre 24 hores del dia i que allà podeu escoltar totes les moxigangues que hem fet fins al dia d'avui si cliqueu a programes sencers. Però també, si voleu, podeu escoltar els capítols de Sir Petit, si us heu quedat amb ganes de Sir Petit, o si us heu quedat amb ganes de contes de microbis, també podeu escoltar-los a la nostra secció de contes de microbis.

dir-vos que nosaltres fem vacances escolars, així que ens queden dos programes per anar-nos-en de vacances. Esperem que l'últim programa sigui un programa molt xulo, molt especial. Això sí, la setmana que ve tornarem amb una nova moixiganga i ganes de passar-ho bé, tot escoltant la ràdio, tot anant preparant-nos per anar-nos-en a dormir. Mentre escolteu la moixiganga podeu aprofitar, doncs, per anar sopant, acabar-vos de dutxar, posar-vos el pijama, i tot això ho fem amb companyia de la ràdio. Aquesta cançó ens diu que tots els problemes del dia els anem traient de sobre, ens els traiem, els despengem del nostre cos i els deixem lliures per poder anar a dormir amb la ment ben tranquil·la i ben oberta. Doncs ara sí que nosaltres ja ens direm adeu, tornem la setmana que ve amb una nova moixiganga, ganes d'escoltar la ràdio, ganes de passar-ho bé tot escoltant-la, i això sí, no hi falteu, que aquí a la moixiganga passem llista. Bona nit!

0: publica radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Nit de Jazz amb Joan Pastor.
3: Benvinguts i benvingudes a l'hora màgica dels mussols. Soc en Joan Pastor i obrim les nostres nits de jazz, com sempre, des de radiosantquirze.cat. Mal Davis va néixer el 26 de maig de 1926, per això avui, un 26 de maig i 100 anys després, poca broma, estem gravant aquest espai. Pa per tu, Miles. I com no podia ser d'altra manera, enguany es celebra el centenari del seu naixement. Un any ple d'exposicions, documentals, espais de ràdio, com aquest mateix, tradicions de treballs emblemàtiques del gran músic i moltíssimes actuacions arreu del món. A casa nostra, el gran Marcus Miller li farà tot un homenatge durant el proper Festival de Jazz de Barcelona, concretament, atenció a la data, el divendres 24 de juliol. El baixista i compositor Marcus Miller, membre imprescindible del retorn del mestre als anys 80, en aquest concert compartirà l'escenari amb altres col·laboradors de referència de Miles, amb el saxo d'en Bill Evans, la guitarra de Mike Stern, la infinita percussió de Mino Cinello i la trompeta, la sempre fantàstica trompeta de Russell Gunn. No hi ha paraules suficients per definir el llegat d'en Mal Davis. Va ser potser el músic més innovador del segle XX, trompetista, compositor i líder de moltes bandes. Davis va estar sempre a la primera línia de gairebé totes les revolucions al jazz després de la Segona Guerra Mundial. Poca broma. Hi ha qui diu que Mal Davis és el Johann Sebastian Bach del segle XX. I pot semblar exagerat, però quan repasses tot el que va transformar, potser no ho és tant. Si Bach va ser la culminació de la música barroca, Davis va ser el motor intel·lectual i estilístic que va impulsar els canvis més importants dins del jazz, des del cool jazz, el hard bop, el jazz modal, la fusió i fins i tot al final de la seva carrera amb el doo-bop. La seva manera de tocar la trompeta, sovint amb la seva famosa sordina Harmon, es caracteritzava per la seva moderació, l'ús d'un lirisme poc habitual en el món del jazz i un do magistral per fer servir l'espai i el silenci. Bé, anem, doncs, evidentment, al més important, que és la seva música, i comencem amb el seu gran primer canvi. Miles Davis va aparèixer en escena ni més ni menys que acompanyant a un déu del saxon, Charlie Parker, el mestre del bebop, la figura més important del jazz en la dècada dels anys 40. En Davis va substituir a tota una estrella com era el trompetista Dizzy Gillespie. Però a Miles, la música exuberant i ràpida del bebop no li acabava d'encaixar. Per això, al final d'aquesta dècada, és a dir, l'any 1949, va realitzar un treball trencador presentant un nou gènere amb Birth of the Cool. Anunciava el primer gran canvi musical i per això es va tancar els estudis de Capitol Records amb una banda molt poc convencional per l'època. El resultat va ser una música nova, elegant, misteriosa, no tan explosiva com el bebop, però infinitament poètica. I així començava una altra manera d'entendre el jazz. Això és una petita mostra del naixement d'un nou moviment musical anomenat cool.

Aquesta peça que acabem d'escoltar del treball Bird of the Cool no sembla que hagi estat realitzada l'any 1949, és a dir, 75 anys enrere. I és que la sinceritat artística de Miles Davis fa que la seva música soni fora del temps. Durant la dècada dels anys 50, en Davis va anar trobant el seu so. Des de la discogràfica Prestige va anar madurant un estil molt personal en el que també incorporaria el gran mestre del saxo, John Coltrane. Escoltem el primer gran quintet d'en Davis.

Mare meva, acabem d'escoltar el cover de Miles Davis, el clàssic My Funny Valentine, talent que hem pogut escoltar, talent en estat pur, mare meva. El 1958 va ser un gran any per a Miles Davis. Va aconseguir fitxar per la gran discogràfica de l'època en el món del jazz, és a dir, la poderosa Columbia Records, un contracte, que li permet créixer com a músic i seguir alhora experimentant amb noves sonoritats, com la col·laboració que va tenir amb el canadenc Gil Evans, un dels grans renovadors del so orquestral al món del jazz. Per exemple, de l'òpera Porgy and Bess, de George Gershwin, escoltem aquesta petita meravella.

Quin summertime, quin summertime ens va deixar el gran Miles Davis, mare meva. Bé, arribem a l'any 1259, una altra data assenyalada per representar el gran segon canvi musical del mestre Davis. Parlem de King of Blue, considerat l'àlbum més important, influent i venut de la història del jazz, per revolucionar el gènere en popularitzar el jazz modal, substituint els acords complexos per escales melòdiques, que van donar als músics una llibertat d'improvisació sense precedents. El seu nom, una mena traduït, traduït al català, una mena de melancolia o una mica trist, defineix l'atmosfera íntima, suau i reflexiva de tot el disc. L'àlbum va reunir un sextet irrepetible, que incluïa el mateix Miles Davis a la trompeta, en John Coltrane amb el saxo tenor, Cannon Mel Adderley al saxo alt i Bill Evans al piano. Tots es trobaven en un moment de maduresa musical molt i molt fina.

Mare meva, ara ho estàvem comentant amb el Miquel Àngel. Clar, tens el Davis, tens aquests músics i sobre, tens un Bill Evans que... Mare meva, sempre ho comentem perquè en Bill Evans ha sigut un pianista espectacular. Clar, llavors juntar-ho amb un Mal Davis, que era un investigador nat, doncs et portaven la música a un espai que no s'havia escoltat ni s'havia vist mai. Bé, tornem-hi. El segon gran quintet de Mal Davis en la dècada dels anys 60 va ser una de les bandes més influents en la història del jazz, integrat per joves talents com Wayne Shorter, Herbie Hancock, un altre pianista que déu-n'hi-do, en Ron Carter i Tony Williams. El grup no seguia patrons rítmics convencionals, permetent que el ritme i l'harmonia fluïssin d'una manera més lliure i orgànica. Escoltem-los.

A finals dels anys 60, en sintonia amb els canvis socioculturals de l'època i d'artistes com Jimi Hendrix o Sly and the Family Stone, en Davis va fer un gir radical cap a l'experimentació elèctrica, i d'aquí neix l'any 1969 el seu gran tercer canvi en el món de la música. En la gravació de In a Silent Way, és a dir, d'una manera silenciosa, considerat el primer àlbum oficial de jazz fusió, representa una fita històrica que va trencar les barreres tradicionals integrant per primera vegada instruments elèctrics i ritmes de rock-funk en l'univers del jazz. El productor Teo Macero, a més, va utilitzar tècniques pioneres de muntatge i edició de cintes, creant peces contínues de música que van revolucionar la manera d'enregistrar els àlbums. Escoltem-ho.

Un any després d'aquesta infinita meravella que m'ha acabat d'escoltar i encara se'n va amb les seves notes, en Beaches Brew, en Miles Davis, va signar una obra mestra llegendària que va revolucionar la música trencant les barreres entre el jazz i el rock. El títol es tradueix sovint com El beuratge de les bruixes. A Beaches Brew, lluny de l'estil clàssic de Miles, com amb el disc King of Blue, ofereix una música densa, psicodèlica i abstracta, però alhora plena de contingut filosòfic, una música que volia trencar fronteres i que recuperava sons de tot el món. Escoltem-ho.

Bé, ja ho veieu, densitat, orgànica, música que sortia de l'ànima, sense filtres. I per tancar aquest període elèctric, Mal Davis va presentar Agartha, un treball gravat l'1 de febrer de 1975 a Osaka, Japó. Lluny d'utilitzar melodies clàssiques, les pistes són viatges sonors orgànics i de forma lliure on brillen tots els músics. Això és una cosa que també ho tenia molt clar amb els deixava el Mal Davis, sempre deixava molt espai per ells. La seva música va influenciar en gèneres tan diversos com el rock progressiu, el noise, l'ambient i fins i tot l'electrònica. El títol d'Agartha fa referència a una ciutat mítica subterrània. Aquest nom va ser suggerit per la discogràfica japonesa i reflecteix l'interès de Davis per l'afrofuturisme i les sonoritats d'un altre món. Escoltem-ho.

Bé, canviant ja de joc, deixem la part més fosca i més visceral elèctrica d'en Davis per tornar amb el doble àlbum en directe We Want Miles, enregistrat l'any 1981, que va representar la confirmació oficial del retorn de Miles Davis als escenaris després d'un silenci de 5 anys. Aquest disc va marcar una nova etapa de vitalitat, fusió, funk, jazz i, a més, li va valdre el primer premi Grammy de la dècada. Va consolidar un grup renovat i brillant amb figures claus com el baixista Marcus Miller, el guitarrista Mike Stern i el saxofonista Bill Evans, els quals van aportar un so més melòdic i obert respecte a l'etapa més fosca dels anys 70.

Amb el Davis va anar modurant aquest nou estil fins a arribar a Tutu, que representa l'últim gran període de renovació de Miles Davis. És un àlbum d'homenatge al líder sud-africà Desmond Tutu, Premi Nobel de la Pau per la seva lluita contra l'apartheid. El títol reflecteix el compromís social i polític que Miles Davis volia projectar. Va tornar a guanyar el Premi Grammy l'any 1987, consolidant la seva resurrecció musical.

L'àlbum You're Under Arrest, Mal Davis, va tenir un impacte profund i polititzador en el món del jazz. No és el que haguem d'escoltar, que acabem d'escoltar Tutu, però ara entrarem en aquest àlbum. Va trencar barreres en integrar la música pop comercial amb el jazz funk d'avantguarda. Va destacar per incloure versions de grans èxits i per mostrar l'activisme polític de l'artista. El disc no només destacava per la música, sinó pel seu contingut polític, abordant temes com el racisme i la brutalitat policial, una experiència que el mateix Miles havia patit personalment en ser arrestat i colpejat per la policia als Estats Units. Human Nature, de Mal Davis.

Bé, anem cap a un altre d'aquests moments importants, l'àlbum que ara veurem tot seguit i escoltarem mentre anem parlant, mentre jo vaig parlant, ens sonarà una miqueta la música de l'àlbum Aura, realitzat l'any 1989, on Miles Davis va fer un homenatge monumental i alhora va crear una fita en el món del jazz i la fusió musical. Aquest treball conceptual, guardonat amb 2 Grammys, va ser compost per l'autor danès Paul Mielkeborg com una suite inspirada en els colors de l'Arc de Sant Martí. Amb aquest treball, en Miles Davis realitza el seu quart o cinquè canvi. La veritat és que ja ens hem perdut dins el món de la música del segle XX. Destaca per fusionar magistralment l'electrònica dels 80 amb una Big Bang contemporània. Cada un dels temes porta el nom d'un color que descriu la seva pròpia intensitat musical. En una suite simfònica on s'alternen passatges clàssics, jazz modal i sons elèctrics.

alguns dels temes que hem seleccionat, com el que ara mateix està sonant de, com a fons, i sobretot els que reflecteixen el període elèctric de Mal Davis, és a dir, els anys 70, els hem escurçat, ja que la majoria té una durada superior als 20 minuts i seria impossible poder-los escoltar en un mateix espai. El llegat de Mal Davis s'entén com una força motriu de renovació constant, considerat l'arquitecte de pràcticament totes les grans evolucions posteriors al jazz. Lluny d'ancorar-se en un sol estil, va liderar un procés de canvi continu basat en el seu lema vital. Si toques de la mateixa manera que fa 10 anys, estàs mort. Això és el que solia dir sempre en totes les entrevistes que li feien i li parlaven dels seus canvis. Un dels llegats més grans va ser, alhora, descobrir i donar a conèixer a figures que més tard es convertirien en llegendes de la música. Per les seves bandes van passar gegants com John Coltrane, Bill Evans, el pianista Bill Evans, Herbie Hancock, Wayne Shorter, Chick Corea i Keith Jarrett, entre molts altres. Davis els deixava espai per brillar i explorar la seva pròpia creativitat. Bé, doncs això és tot. Esperem que la nostra proposta, avui sota la inspiració i els silencis del gran mestre Mal Davis, hagi despertat la vostra curiositat. Volem donar les gràcies, com sempre, al tècnic de Ràdio Sant Quirze, Miguel Ángel Bueno, per la seva màgia, el to inspirador i el seu expert acompanyament. Si voleu compartir l'hora dels mussols amb nosaltres, els dimecres, a Nits de Jazz, seguirem tenint amb vosaltres una gratificant cita per gaudir de la música. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per la vostra atenció.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris, un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Misteris la nit.

0: Misteris la nit. Doncs ja estem aquí, Josep Antoni. Hem acabat aquesta entrevista amb el Jesús i, de fet, amb aquest programa de sobre cine acabem la temporada, sí. La cinquena.
1: Exactament. Penso que hauríem de fer una mica de recordatori de tot aquest any, que ha estat molt interessant, i hem fet molta varietat, et sembla?
0: Pues,
1: fem un recorregut invers.
0: Fem això, mira.
1: Me torno al passado.
0: Hem fet aquest últim programa, que ara just heu estat escoltant, sobre cinema. El cinema fosc, la part fosca, parlant de satanisme, perquè aquest ens ha explicat el seu llibre. I a l'anterior, recordeu, va ser amb Sandra Sogas.
1: Sí, i t'escoltaré. Perquè vam parlar dels registres acàstics i per mi va ser una experiència importantíssima, perquè m'ho va mirar i sense conèixer, perquè a més estaven en directe, no estaven en directe, estaven per telèfon
0: a distància,
1: em va detectar en certa manera que tenia molta hipersensibilitat i problemes d'estómac.
0: Sí,
1: evidentment, ho van saltar, eh?
0: De fet, estava bastant relacionat amb la qüestió dels éssers de llums, que va ser el programa 16, que anem tenir amb el David Mateu, un pintor d'energies, recordes?
1: Sí, tant, sí, tant. I a l'anterior, el 15, que vam fer de la Ouija.
0: Sí, aquest de la Ouija va ser una mica perillós,
1: sí, sí,
0: perquè totes...
1: Vam estar a punt de traspassar-li les línies vermelles,
0: sí,
1: no perquè
0: sí.
1: Els micros siguin vermells, sinó senzillament perquè van ser uns punts importantíssims.
0: Anem a presentar uns àudios d'unes experiències que havien tingut uns coneguts nostres i realment van ser impressionants, perquè la història de la Ouija és estar relacionada amb uns éssers que no són de llum, precisament, i que poden portar problemes. Per això n'hem preferit ser prudents, anem a explicar, recordes que la gent tenia que ser prudent al utilitzar la Ouija, i anem passant endavant.
1: I després també, com ens agrada els misteris ancestrals, vam parlar amb la Luz Almillas del xamanisme, no?
0: Sí, aquest va ser un dels programes més escoltats i que molta gent que ho l'havia escoltat m'ha dit: escolta, m'ha encantat escoltar la Luz Almillas, perquè el que ella explicava, el contacte amb aquests éssers o guies de les persones, em va encantar, i la manera com ho explicava, te'n recordes?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Va explicar.
1: I també van fer uns viatges a llocs abandonats, acompanyats de la Susana Anton, que parlava de les seves experiències d'aquests llocs que tenen el seu misteri. Me recordo que vam parlar d'un que també sortia en un llibre que jo vaig presentar sobre, diguéssim, pobles abandonats a Catalunya, no?
0: Sí, exacte, i que nosaltres algun dia d'aquests haurem de fer un viatge
1: especial.
0: Sí, a la Mussara, la tenim pendent. La Susana em va dir l'altre dia, que la vaig trobar aquí al carrer, perquè és aquí del poble, que havia tornat a la Mussara, a buscar més experiències. Jo dic, vés en compte a veure si desapareixeràs per un d'aquests portals dimensionals.
1: Ella ja va recomanar, de Croda, que va recomanar, ho diem pels nostres oients, que si tenen la tentació de fer-ho, estigui bé, però que va anar sempre acompanyat d'una persona.
0: Sí,
1: no aneu mai sols, però aquestes coses són importants.
0: L'anterior va ser el programa número 12 amb el senyor José Manuel Chica, que ens va portar la cronosfera.
1: Sí, sí, que va ser un aparell molt especial, que a més ho té ell, com a certa manera, una mica patentat, perquè de fet és un disseny seu, i era una cosa molt especial, i van fer una mena de llums amb aquest
0: va ser,
1: element.
0: I jo tinc aquí una mica les dades parcials, perquè el podcast que tenim del programa de Misteris de Nit, que pengem a la plataforma iVox, molta gent ens escolta a través del podcast, va ser un dels més escoltats. Més de 40 oients. Nosaltres som un programa discret, però aquest programa va arribar a molta gent.
1: Sí. Dius, quan dius, és plataforma iVox.
0: iVox.
1: Sí,
0: I ve baixa
1: sí,
0: o
1: X. Havia entès plataforma iVox.
0: No, no, Vox... No. Plataforma de podcast iVox. Amb dues os. Una I, una B baixa... Una O i una X.
1: Puntualitzem-ho perquè quedi tot clar.
0: Bueno, la gent que ens segueix i ja ho coneix. Abans del José Manuel, anem a entrevistar per telèfon un cas molt especial que recordo, perquè era la senyoreta Foix Trotonda, de la Vall d'Aran, que ens va presentar el seu llibre de les seves experiències. Recordes que anem a estar parlant amb
1: ella? Sí, a més, per mi la Vall d'Aran és un lloc molt entranyable i que té forces misteris, com després vam fer un programa que després comentarem.
0: Igual que amb la Laia G. Ribas, que també ens va explicar el seu llibre La balada del vórtice, de ciència-ficció.
1: I en el programa número 9 vam parlar d'Ecos de l'Ultratumba amb el senyor Àlex Muriente.
0: Sí, un company nostre, i ens anem a germanar, aquí les dues ràdios, Ecos d'Ultratumba, de Ràdio Trini Jove, i nosaltres, Misteris la nit, de Ràdio Sant Quirze, anem a fer un acte de germanament.
1: Ai. Després, el que els va dir molt, les constel·lacions, vam fer una entrevista amb la Cristina Noferini, que a més ens va fer una prova i una
0: i
1: experiència...
0: ens va constel·lar tots. El 7 va ser el Bon Nadal i anem a parlar del Caballo de Troia i JJ Benítez, però el considero molt més interessant el que anem a fer anterior, on anem a estar parlant amb el Jordi Caldís.
1: Sí, el Jordi Caldís és un pintor d'aquí, de casa nostra, de Sant Quirze del Vallès, i que fa unes pintures que a mi m'acordava una mica el sistema Naïf, però amb molt de color, però molt interessant.
0: L'anterior, el programa 5, era el de Superdotats, amb Enric Caladelles.
1: Ah, pensaves que em vas dir que entrevistaves a mi.
0: No, el Superdotats.
1: No, clar, no.
0: I el 4 va ser l'especial
1: Halloween.
0: Halloween, Hollywood, Halloween.
1: Bueno, hi ha una mica de tot, perquè era
0: sempre,
1: Halloween, Halloween.
0: Sempre recordem, i aquest cas em sembla que anem a recordar alguna experiència d'alguna visita de la ràdio molt misteriosa.
1: I com no, vam fer un programa a Sitges, sobre el Festival de Cinema de Sitges, que vam fer dues entrevistes sobre persones que havien estat en aquest festival tan important.
0: I arribem en el segon programa de la temporada.
1: On vam anar?
0: Que va ser ja el 9 del 10 del 25, o sigui, ja l'any passat.
1: I on vam anar?
0: Que anem a anar una altra vegada al Vall d'Aran.
1: A on?
0: Al Camí de la Bruixa.
1: A la Vall de Tredors.
0: Amb Isis,
1: Isis
0: Medialdea,
1: sí, sí, sí,
0: que ens va explicar també totes les seves experiències relacionades amb la bruixeria.
1: I amb aquesta magnífica vall, que és molt interessant i molt bonica. I vam començar amb un programa superespecial. Un programa que vam entrevistar el senyor Dick. I qui és el senyor Dick?
0: El Philip K. Dick, un escriptor de ciència-ficció que ja ha traspassat fa temps, però que en aquell moment ens va visitar, i tenim una fotografia
1: sí,
0: molt misteriosa.
1: No sé com va sortir, si va ser a través d'ultrasons o ultradajos, però tenim una fotografia feta amb ell, justament quan
0: apareix
1: feia...
0: Apareix darrere nostre,
1: sí.
0: És una cosa increïble.
1: Sí, sí.
0: Clar que aquest senyor, les seves novel·les, contes, són molt inquietants, i parla precisament d'això, d'unes semivides, persones que estan i no estan. El anem a recomanar que tothom que pugui el llegeixi, perquè realment és tot una experiència misteriosa. I ja arribem a l'hora de despedir-nos als nostres oients fins a la pròxima temporada. Què farem la pròxima temporada?
1: Doncs estem preparant un seguit de programes molt interessants, diferents, alguns els que estem fent nada, per tant, la propera, que serà la sisena temporada, serà una temporada molt especial.
0: Arribarem, o sigui, hem acabat amb aquest programa la temporada 2025-2026.
1: I farem la 2026-2027.
0: I el pròxim setembre ens trobarem.
1: Amb nous programes, amb nous misteris, noves persones que vindran a ser entrevistades per nosaltres i a coses, parlem novament de Gaudí.
0: Començarem amb Gaudí,
1: sí,
0: perquè estem celebrant l'any Gaudí,
1: Gaudí
0: i
1: parlarem
0: no
1: dels misteris dels números Gaudí, que això gairebé no surt a les pàgines oficials,
0: no.
1: I volem donar una mena de primera primícia sobre aquest tema.
0: Efectivament, tot això i molt més
1: a Misteris
0: la nit, Misteris
1: la nit, on tindreu el vostre lloc misteriós.
0: Misteris
1: la nit,
0: Misteris la nit.
2: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant

Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera
8: i a la música. Per sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
4: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
4: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
4: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradest.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga!
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga!
7: Ves, quina gràcia!
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. RadioSantQuirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.